0: Passo superbé amb diversos tobogans, també amb espai d'ombra i alguna estructura pues, per nens més petitons.
1: Aquesta activitat també va dins del marc del passaport d'Edonauta?
0: Sí, aquesta activitat és una activitat d'Edonauta. A més, els infants de segon i tercer de primària poden portar el passaport i, per tant, segellar la que estan fent aquesta activitat. Li donem molta importància al passaport d'Edonauta perquè al final és la manera que tenim des de l'Ajuntament de fomentar que els infants i famílies participin en activitats fora de l'escola, que recordem que aquestes activitats també els ajuden a desenvolupar-se, a créixer, a aprendre, i per tant doncs, apostem per la igualtat d'oportunitats per totes les famílies que vulguin venir, activitat gratuïta, i per tant bé, no? Molt, molt important que des de l'administració local puguem seguir fomentant aquest tipus d'activitats.
1: Com es presenta la Fira de Primavera, sobretot per la teva regidoria, que comencem amb una activitat per infants que ja està plena?
0: Doncs mira, superbé, i no només està plena aquesta activitat, sinó que també tenim oferta a la plaça Federico García Lorca amb una activitat que no vam poder fer a causa del temps el divendres passat, coincidint amb el Dia Internacional de les Famílies, i que avui hem rescatat, i per tant tindrem famílies aquí jugant a l'Escape Room i també famílies amb infants una mica més petitons a la plaça Federico García Lorca amb diferents propostes, tipus racons, amb disfresses, amb taller de fang, amb diferents estructures que exemplifiquen diferents tipus de famílies, i per tant, doncs bueno, no? Comencem la Fira de la Primavera amb tot d'activitats i propostes per la infància.
1: A més, comencem la Fira de Primavera, que veiem els dos regidors vestits d'astronautes, eh?
0: Sí, és que som pluriempleados. No, molt bé, molt bé. Ens agrada molt tant el Javi i a mi, tots dos venim del món associatiu, vinculats al món del lleure, i per tant per nosaltres bueno, poder participar d'una manera o d'una altra també a les activitats que fem per la infància, doncs mira, una manera que tenim és, doncs avui venim d'astronautes i a per totes a participar del joc.
1: Si vols desitjar una bona festa, bueno, una Fira de la Primavera, que ets la primera entrevista de la primer acte de la Fira de la Primavera.
0: Molt bona festa de la primavera a tothom, que gaudiu de totes les activitats que hem programat. Recordeu sobretot que totes les activitats que planifiquem les fem amb molt de carinyo i pensant sobretot en la ciutadania, i esperem que pugueu gaudir moltíssim. També recordeu que recollirem posteriorment totes les propostes de millora que tingueu, i que és important que quan fem les enquestes de valoració que tothom tingui un estonet almenys per poder-les omplir i poder recollir el vostre feedback, que al final és el que ens fa de motivació per poder seguir millorant a poc a poc totes les festes.
1: Jan i Òscar, dinamitzadors de l'Escape Room, han explicat més al detall el funcionament d'aquesta activitat.
2: Bé, l'activitat d'avui és bàsicament, doncs, la gent haurà de fer un circuit geolocalitzat, i llavors quan arribin al punt geolocalitzat doncs es trobaran una pregunta d'aquí de la ciutat de Sant Andreu de la Barca i també de canvi climàtic, i la qüestió és que han d'acumular 20 punts, i llavors quan acumulin 20 punts podran venir aquí i fer una prova, i els hi donarem de premi una medalla. I les proves aquestes, bueno, hi ha des de tangrams fins a, bueno, i jocs interactius de tota mena.
1: Aquesta escape room que heu confeccionat, l'heu confeccionat completament vosaltres? També les preguntes, heu tingut ajuda d'algun puesto?
3: Bueno, és bàsicament és un joc que sí que portem ja temps fent, l'aplicació sí que és nostra en aquest cas. El funcionament bàsicament és això, anem a buscar punts, i la idea és bàsicament que nosaltres, o sigui, ara és com que estem abarcant a diversos ajuntaments de tot Catalunya, ara estem també intentant obrir Diagonal en València, i també també tenim una petita seu a Guadalajara, i en aquest cas avui a Sant Andreu de la Barca doncs hem vingut a fer una de les moltes activitats que sí que venim a fer. O sigui, que en portem diverses. També és veritat que nosaltres vam començar amb el tema dels escape rooms. Això és una altra branca, diguéssim, però el que potencialment fem nosaltres són escape rooms a l'aire lliure.
1: Com esteu veient com han rebut aquest escape room aquí a Sant Andreu de la Barca? Precisament que crec que s'han omplert totes les places.
2: Sí, sí, s'han exaurit les entrades, i bueno, jo crec que la rebuda ha estat estupenda. O sigui, la gent se l'ha vist supermotivada per començar aquest joc, i nosaltres supercontents, perquè el que volem és fer gaudir a la gent.
3: Pues jo, la veritat és que és una de les que he vist més participació, tot i que és veritat que també hem anat a grans ciutats, llavors també per la ciutat, o sigui, per el municipi que és Sant Andreu de la Barca, jo crec que hi ha hagut molta participació, més poder de l'esperada en aquest moment.
2: Sí, sí, sí, jo crec que estupendo, jo crec que s'ha omplert i és l'objectiu, no? I estem molt contents de que la gent li agradi fer aquest tipus d'activitat.

0: primera activitat de la Festa de la Primavera. Quina participació tindreu en aquesta Festa de la Primavera?
1: Bueno, no massa, perquè el cap de setmana marxem, però si no, sí que ens agrada participar.
0: Us està semblant aquesta activitat?
1: Està molt bé. La veritat és que amb les preguntes que són, bueno...
0: Són difícils?
1: Bueno, fan una mica dubtar, però sí, està bé, està bé.
0: Quina pregunta us han fet?
1: Respecte a l'hidròxid de carboni, al nivell del mar, que per què es produïa... Sí. Bueno, però està bé.
0: No molt fàcil.
1: Que els nens... No, però la veritat que al final ells ho treuen.
0: Què estan jugant ara els nens?
1: Pues...
0: No és difícil d'explicar, eh?
1: No ho sé.
0: Llançament d'espardenya.
1: Sí.
0: Han de tombar com unes bitlles, no?
1: Sí. Sí, sí.
0: El que no hi ha dubte és que els nens s'ho han passat d'allò més bé. Què, t'agrada participar en l'Escape Room?
2: Sí.
0: Què estàs fent? Explica'm, en què consisteix l'activitat?
2: Ara vaig a fer una prova, perquè ja he aconseguit 20 punts i si aconsegueixes 20 punts els clenxes per una prova.
0: I quina pregunta t'han fet en la primera prova?
2: Unes quantes, no m'acordo de ningú. No.
0: I ara què has jugat?
2: Aquest joc d'ahir.
0: En què consisteix?
2: És un laberint en el que tens que... hi ha forats i tens que mover la pilota fins a l'últim i que no se te caiga.
0: De totes les activitats que veus que estan fent aquí, totes les proves, quina és la que creus que més t'agradarà?
2: Crec que és la de les cartes.
0: Què s'ha de fer amb les cartes?
2: No sé, crec que hem d'apilar unes cartes per guanyar, no ho sé.
0: I... Amb qui has vingut a jugar?
2: Amb aquells i amb aquest que et diu vida, amb aquest que... Bueno, amb aquest, amb Raúl, Ramon i Amanda.
0: Molt bé, i creieu que guanyareu?
3: Sí, bueno.
2: Esperem que sí.
4: Volem que sí, però... No,
3: jo crec que... A lo millor, però molt poques probabilitats.
0: Us ha agradat aquest exercici que heu fet ara amb l'laberint de la pilota?
2: Sí, era molt divertit.
3: Era una mica difícil,
2: era
3: però...
2: Era una mica difícil perquè es cau la pilota...
3: Que tenia un camí i després aquí hi havia un forat, llavors anaven molt ràpid i...
2: No podien treure la pilota de quan es cau.
4: Nosaltres quan ho vam aconseguir vam fer bé, l'hem aconseguit per fi.
0: Tots sou amics de la mateixa escola? Sou amics
2: sí,
0: de la mateixa escola?
2: Sí, de la mateixa escola.
4: Sobretot els nosaltres que som grans, que som de la mateixa classe, quart de primària de José Juan Ortiz, que està aquí.
0: Sí. Jo he estudiat a José Juan Ortiz?
4: Sí.
0: Jo.
5: Crec que són de... Ah!
0: Molt bé, pues a veure si guanyo, va, que us toca la següent prova.
4: Adeu!
6: Inici de la Fira de Primavera amb l'Escape Room Galàctic, que es va realitzar a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució i també per als seus voltants. Després, a les 6 de la tarda, es va presentar com serà la nova plaça Federico García Lorca.

0: La plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca guanyarà més verd, ombra i nous espais per la vida social. Així s'ha destacat a la presentació amb motiu de la Fira de la Primavera de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. Viurà una profunda transformació urbanística amb una remodelació que apostarà per més zones verdes, espais d'ombra, jocs infantils singulars i també àrees polivalents per a activitats socials i culturals. El projecte s'emmarca dins de l'estratègia municipal de convertir la ciutat en un eix verd adaptat als reptes climàtics del futur. Marc Girivet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, és una plaça que actualment jo penso que cap dels ciutadans que vivim a Sant Andreu de la Barca ens agrada la plaça actualment com està configurada, els jocs infantils, i precisament amb aquest canvi de la plaça que proposem, el que busquem és actualitzar la plaça, actualitzar-la en els estàndards urbanístics d'aquest nou segle, és a dir, estàndards que ens permeten doncs, fer front a aquest canvi climàtic a temperatures altíssimes i, per tant, poder trobar zones fresques a la ciutat. El projecte, diguéssim, d'aquest nou estàndard no és només la plaça Federico García Lorca, com hem explicat avui a la presentació, sinó que és una estratègia de ciutat, és una estratègia, diguéssim, de transformar en un gran eix verd, no?, que començarà a l'inici d'aquesta transformació, però que després, mica en mica, anirà ramificant en diferents carrers i places de Sant Andreu de la Barca, i, com deia, tornant a la plaça, ens fa especialment il·lusió, perquè és una plaça molt degradada, és una plaça que actualment els usos i també les condicions, crec, que no compleixen, o com a mínim, sota el meu criteri, no compleixen aquest

0: criteris i estàndards que busquem per la ciutat del segle XXI i l'actualitzem amb una tercera part de jocs infantils, una tercera part de zona on fer activitats d'entitats de l'Ajuntament, de qualsevol veí i veïna, un espai de trobada, i una tercera part de zona verda. Per tant, una gran transformació de la plaça on s'incrementen les zones verdes un 80% respecte al projecte actual.
1: Per tant, aquesta plaça remodelada ens pot donar una pista de com serà la resta de l'eix verd de la ciutat?
0: És el clar exemple del que serà el Sant Andreu del futur. El Sant Andreu del futur s'assemblarà molt més al que és, serà aquesta plaça de Federico García Lorca, i és un gran exemple perquè els ciutadans s'hi fixin de dir com serà en un futur, doncs, les avingudes principals, les places, parcs principals de la nostra ciutat.
1: S'han remodelat parcs infantils, de fet, ja quan es parlava de la remodelació dels parcs infantils ja es parlava de que el de la plaça Federico García Lorca seria especial.
0: Doncs jo crec que ho és molt. Precisament aquest és dels elements més singulars, si volem que sigui una icona de Sant Andreu de la Barca, i és una gran nau espacial de gairebé 10 metres d'alçada amb diferents tobogans, on també hi haurà una zona de gronxadors, també hi haurà una zona per petita infància on hi haurà sorrals i demés. Tot això ha enfonsat una miqueta a la plaça, per tant ens permetrà, diguéssim, a futur poder endreçar, que és el que busquem, poder endreçar perfectament el que és el joc, la convivència dins la plaça, i la veritat és que ens fa un orgull terrible, doncs, poder presentar projectes com aquest que s'engloben i s'incorporen dins aquesta gran transformació que volem portar a Sant Andreu de la Barca.
1: Forta inversió el d'aquest projecte, 1.050.000 euros aproximadament.
0: Exacte, és gairebé una miqueta més d'un milió, i evidentment jo crec que s'ho val, no?, per tota la transformació que fem, i s'ho val també pel que és aquesta ròtula central de Sant Andreu de la Barca, que és la plaça Federico García Lorca, i, diguéssim, abocada a estàndards d'urbanisme actual, que és el que busquem.
1: Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb Cristina Saiz, arquitecta d'Espai Públic del Servei d'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha explicat als micròfons de Ràdio Sant Andreu que aquesta intervenció sorgeix d'un estudi global de la via esport com a eix verd.
2: Doncs mira, principalment, la veritat és que és un, bueno, és un ajuntament que ha apostat, no?, per remodelar tot el verd de la ciutat. O sigui, no sorgeix com una actuació única, sinó que això prové d'un estudi que hem fet des de l'AMB de tota la via de l'esport com un eix verd, i al final, bueno, un dels espais que més necessitat tenia, no?, d'aquesta implementació de naturalització també ha estat la plaça Federico García Lorca. Llavors és una primera fase, no?, d'aquestes remodelacions que té en ment l'ajuntament i que nosaltres hem anat pensant sobre tot això en la via de l'esport i en la carretera de Barcelona també, per exemple, i en l'avinguda Parlament.
1: Una plaça on sobretot el que destacarà és l'augment de l'espai verd d'aquesta plaça.
2: Sí, efectivament, perquè nosaltres, bueno, des de l'AMB treballem tenim des de fa molt de temps un protocol de sostenibilitat pels espais urbans, i la plaça actualment no compleix, evidentment, no?, els estàndards mínims que ha de tenir un espai públic. Llavors el que fem és augmentar, per exemple, en temes de cobertura verda, el que seria en espais d'ombra guanyem més d'un 60%, i en temes de suma de capes de vegetació, o sigui, no només arbrats, sinó amb arbustives o amb tapitzants, la veritat és que arribem a augmentar fins un 80% la cobertura que n'hi ha actualment, amb uns límits que a més són superiors als que tenim nosaltres com a estàndards a l'AMB.
1: Part important també l'espai dedicada als jocs infantils.
2: Sí, sí, tant, perquè és un projecte també que tenia en ment l'Ajuntament, com vam fer nosaltres, ens vam fer l'encàrrec, no?, allà a l'AMB. Doncs, bueno, és això, la plaça al final l'estem destinant com a tres usos molt clars, no? Tenim tres parts i una d'aquestes parts són els jocs infantils, una mica perquè, bueno, és un espai de caràcter molt social, no? Aquí a Sant Andreu és com el punt central de Sant Andreu. Llavors, la part de jocs, doncs, bueno, també és consolidar una mica, doncs, aquesta part social que té aquesta plaça, a més d'acompanyar-la, doncs, dels espais de refugi climàtic, no?, i d'espais polivalents per fer actes, també era necessari també dotar-la d'aquests espais infantils, no?, i de llocs, no? Com un reclam social, no? Per continuar sent això, la part central de Sant Andreu.
1: De fet, una de les imatges que també hem pogut veure són aquests usos socials, no? D'aquest espai de la plaça, per exemple, per actes infantils, actes on doncs, es necessiti un escenari, fires, de fet se'n fan moltes fires aquí a la plaça, o fins i tot exposicions, també està previst, no?
2: Sí, és això, la plaça s'ha estructurat en tres espais, no? El que era molt, molt necessari era l'espai de refugi climàtic, que li diem, no? Que és implementar la vegetació, però després hi ha una part central que, per exemple, dotem, no, bueno, que és totalment polivalent, o sigui, és un espai que serveix per tots aquests actes, perquè creiem que era això, que Sant Andreu, no? Necessitava tenir un espai on tenir doncs, tots aquests usos, s'ha estudiat la manera de que aquests usos siguessin compatibles i, a més, s'ha dotat aquest espai d'unes pèrgoles verdes, no? Que no només deixen pues, un espai polivalent i diàfan, no? Per poder fer aquests actes, sinó que també dotaran d'ombra i d'uns espais de qualitat, no? Per exemple, això a l'estiu, sobretot, no? Per poder fer aquests actes amb un confort, no? Bueno, amb un confort com toca, no? Per fer aquests actes socials.
1: Un altre aspecte que també s'ha destacat avui a la presentació és el paviment, el sòl, que serà molt més adaptat, no?
2: Sí, normalment, bueno, la plaça ara actualment, no, i ens passa moltes places, no, que estan fetes des de fa, doncs, al millor 20-30 anys,
1: molt
2: no?
1: Ciment, no?
2: Que estem això molt acostumats a tenir això, paviments de formigó, no? Llavors, ara el que nosaltres també fem és, bueno, naturalitzar, no? I el que li diem també desmaterialitzar aquests paviments. No? Tenim una part central que és pavimentada, però sí que tenim això, dos terços de la plaça seran espais drenants, o sigui, podrem recollir les aigües pluvials, filtrar-les, no? I no carregar, diguéssim, les xarxes de clavegueram, a més de que ens aporten un confort també tèrmic, no? Sobretot en situacions d'estiu, no? Quan aquest aigua, no? Pues també contribueix i fa que el paviment tingui una sensació de frescor, no? Molt més impactant, no? que un material diguéssim tradicional.
1: Gran canvi, no? Per sí. La zona.
2: Sí, tant. Jo crec que és això, que Sant Andreu s'ho mereix, no? Perquè és un espai central i esperem això, que sigui un espai sobretot que es pugui gaudir, no? Tal com l'hem pensat, no? Que creiem que és això, que serà un espai molt polivalent i que gaudirà pues, això d'un espai naturalitzat, no? com mereix.
1: Públic, el regidor del barri del Centre, Javi Romero, ha destacat la importància estratègica de la plaça per al municipi i la necessitat urgent de la seva renovació.
3: Doncs, com a regidor de barri, com dius, per mi ha estat un orgull el dia d'avui, perquè bueno, el nostre barri, el barri del Centre, al final és un lloc neuràlgic de la ciutat, és per on passen més vianants i, per tant, també tenim unes necessitats molt específiques, no? I tenim unes necessitats d'equipaments i d'espais a la via pública que estiguin a l'alçada d'aquestes necessitats. En aquest sentit, la plaça Federico García Lorca, tot santandreuenc o santandreuenca sap que necessitava amb urgència una remodelació integral. Els paviments tal com estan, el joc infantil tal com està, les zones verdes tal com estan, són insuficients per a la nostra ciutat i amb aquest projecte Sant Andreu fa un pas endavant i el barri del Centre fa un pas endavant per tenir un espai que no només serà a nivell jocs infantils l'enveja de qualsevol altre parc i dels parcs, sobretot de les ciutats del voltant, sinó que també ens permetrà tenir un espai diàfan on la vida social de la ciutat pugui créixer com es mereix, amb les fires promogudes per l'Ajuntament, amb les activitats de les entitats, amb sopars populars, però que també tindran zones d'ombra no només vegetals sinó també artificials pensades per donar resposta a diferents moments dels dies i diferents nivells de radiació solar, no? En aquest sentit crec que serà l'exemple perfecte de posar una plaça a nivell de la ciutat que volem, que és una ciutat del segle XXI.
1: Amb una inversió d'1.050.000 euros, la remodelació de la plaça Federico García Lorca serà una peça clau, segons ha destacat l'alcalde Marc Giribet a la seva presentació del nou model urbanístic de Sant Andreu de la Barca, orientat a la sostenibilitat, la convivència i la lluita contra els efectes del canvi climàtic. I de l'Avinguda Constitució al Parc Central, on es va poder participar d'una activitat des de les 7 de la tarda fins a les 11 de la nit, un laser tag.
4: Més de 200 participants han gaudit del Laser Tag, una activitat que va néixer a proposta dels joves a través de la iniciativa Parlem de l'Espai Jove. El Laser Tag és un joc d'equip i estratègia en què els participants utilitzen pistoles làsers infraroges per disparar als rivals. Cada jugador porta un sensor electrònic al coll que detecta els impactes. Així, els 12 grups inscrits han anat participant des de les 7 fins a arribar a les 23 de la nit. Lourdes Rodríguez, del Departament de Joventut, ha celebrat que aquesta iniciativa hagi estat pensada des d'un inici pel mateix jovent.
5: Això surt d'una iniciativa que vam fer entre gener i febrer, que es diu Parlem, on els joves van proposar diferents activitats que els agradaria fer durant l'any.
4: Entre elles hi havia un Laser Tag.
5: Entre elles hi havia el Laser Tag a l'aire lliure, també, per exemple, el Port Aventura, que es va fer la sortida en Setmana Santa, i d'altres activitats que farem més endavant.
4: En què consisteix aquesta activitat que tenim aquí al Parc Central?
5: Al final consisteix en aconseguir diferents punts. Aquests punts s'aconsegueixen agafant-se uns sacs de pes que estan repartits per tot el camp de joc, diguéssim. Han d'aconseguir aquests punts abans de que els disparin, perquè si els disparen estan morts, llavors deixen de jugar.
4: Tenen un límit de temps?
5: Són 10 minuts. Encara que cada partida varia una miqueta de com juguin els jugadors. Si van directament a matar, doncs la partida acabarà abans.
4: Explica'ns una mica, veiem aquí uns cartells amb tots els equips que tenen uns noms molt peculiars. Quanta participació hi ha hagut?
5: Són 12 equips per cada hora durant 4 hores. Els equips són de 4 o de 5 persones, segons com s'hagin apuntat. Van fer-se inscripcions, per tant, des d'una hora, a les 7, a les 8, a les 9 i a les 10. Llavors nosaltres hem repartit una miqueta segons l'edat dels participants i la mida del grup, si és de 4 o de 5 persones.
4: Estàs parlant de molts grups, això vol dir que hi ha hagut una alta participació. Quantes persones, aprox?
5: Aproximadament són 240 persones. I sí, la veritat és que no ens esperàvem aquesta participació. Vam fer sold out fa 3 dies, llavors que estem molt contents.
4: Degut a aquest èxit de participació, hi haurà més edicions del Laser Tag?
5: Això és una cosa que encara no puc dir. Espero que sí, la veritat, perquè sembla que ha agradat la idea. Ja mirarem després la valoració dels grups quan hagin participat, però jo crec que sí, que pot ser una bona iniciativa per repetir altres fires de la primavera.
4: Com valoreu des del Departament de Joventut que la iniciativa hagi nascut des del mateix departament, amb els joves, feta per joves i al final jugada per joves?
5: Al final ens agrada molt perquè nosaltres podem tenir moltes idees, podem fer moltes activitats, però realment les que funcionen són les que ells mateixos proposen. Jo al final tinc 27 anys, sí que puc pensar què pot agradar, però realment els que confirmen si agrada o no són ells. Llavors que sigui una iniciativa que ells ens han demanat i s'hagi pogut fer, la veritat és que ens enorgulleix molt.
4: Fa goig veure presentat en ple.
5: Sí, la veritat.
4: El Parc Central ha acollit així una activitat que ha plegat més de 200 joves que han participat en un Laser Tag amb alta participació.
1: Bona acollida també de les actuacions musicals a l'escenari central, les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela, Anna Guerrero i també Los Sobraus.

0: actuació d'Anna Guerrero i també de Los Sobraos a la primera nit de la Fira de la Primavera. Abans hi van actuar Adrián Jara i Nerea Estela. Després la música la va posar el DJ urbà DJ J-Mix, un dels DJs més escoltats a Spotify. I com és habitual, els divendres, l'agrupació de joves tancava la nit de divendres amb el seu After Naval al polígon industrial de la Clota. I els actes continuaven el dissabte.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A les 10 del matí s'iniciaven els actes amb l'exhibició del gimnàs Damian i també del gimnàs Sap Gorkau Club. Era a l'escenari de l'esplanada de l'Avinguda Constitució la clàssica exhibició dels gimnasos de la ciutat per l'inici del dissabte de la Fira de la Primavera. Els gimnasos de Sant Andreu de la Barca han tingut el seu protagonisme en la Fira de la Primavera. Ha estat dissabte al matí, on els gimnasos Damian i el SAP Workout Club han ofert exhibicions davant del públic, que s'ha concentrat a l'esplanada del Mercat Setmanal. N'hem parlat amb el gimnàs Damian, concretament amb Damian Antó, que ha explicat que l'objectiu d'aquesta exhibició és mostrar el treball que realitzen durant l'any i donar als infants també l'oportunitat d'actuar davant d'un públic.
2: Bueno, hoy hemos hecho una demostración con dos actividades, taekwondo y boxeo. Empleamos a los chicos más infantiles porque por espacio y por tiempo, pues la verdad que tienen mayor tiempo para hacer mejores demostraciones. Y creo que lo hemos pasado en grande, ha disfrutado el público y nosotros encantados como cada año.
0: ¿Qué supone para vosotros participar a la Fira de la Primavera y en estas exhibiciones?
2: Bueno, supone pues un poco demostrar pues que estamos aquí dando batalla en el pueblo como entidad deportiva un poco dedicada a los deportes de lucha o deportes de contacto, y cada vez o cada año vamos viendo que va mejor, está creciendo el deporte de combate, el deporte de lucha va creciendo a nivel infantil, y entonces creo que estamos aportando en positivo.
0: També els hi va molt bé, no?, aquests nois i noies de fer aquesta activitat en públic, no?, amb gent.
2: Correcto, hay algunos nenes, hostias, que a veces les cuesta un poco, ¿no? Hay nenes que son tímidos o que tienen medio pánico escénico, y bueno, pues el valor un poco de enfrentarse a eso por nuestra parte es importante, ¿no? Y ahí está que los más pequeñines, la verdad, que tiran ahí de pecho y vamos muy contentos porque es una cosa que les entregas un poco más de confianza y seguridad en estos aspectos.
0: Confianza y seguridad también cuando después algunos de ellos van a campeonatos, ¿no?
2: Esto sobre todo, esto ya es otro tema aparte.
0: Un otro nivel.
2: Es otro nivel, sí. Entonces ahí, aparte de la entrega en particular, el valor del esfuerzo, la constancia, el caer y saber levantarte, ese es un principio para los infantiles fenomenal para lo que les espera en la vida.
0: ¿Cómo esteu vosaltres amb el gimnàs Damián en aquests moments?
2: Pues mira, pues estamos muy muy contentos. La verdad que tengo un equipo que empezamos a trabajar bastante a nivel de competición con la actividad del boxeo amateur y con la actividad del taekwondo. Llevo mucho tiempo contento porque siempre rascamos alguna medalla de oro en los campeonatos de Cataluña. Y entonces es eso, un trabajo que por lo menos año a año, si sacamos algún fruto, para mí es importante.
0: Una de les activitats que ha iniciat el dissabte de la Fira de la Primavera, aquesta exhibició de dos gimnasos de la ciutat. I el dissabte i diumenge, comerços de Sant Andreu de la Barca també van poder participar de la Fira de la Primavera.
3: L'Espai Comerç de la Fira de la Primavera ha obert portes aquest dissabte amb una àmplia representació d'establiments locals i propostes pensades per a tots els públics. Moda, alimentació, salut, decoració i serveis comparteixen espai en un carrer que vol posar en valor el comerç de proximitat i dinamitzar la vida del municipi. En Genís Belego ha obert aquest cap de setmana una botiga a la ciutat, s'anomena Montserrat Park, i han aprofitat per participar per primer cop a la Fira de la Primavera.
4: Bueno, principalment venem productes relacionats amb el Parc de Montserrat, mel, mató, olis, i després portem algunes cosetes com pot ser vermut, carquinyolis, de companys nostres. I en aquesta paradeta tenim una petita mostra del que tindrem dins de la botiga.
3: Per què us heu decidit a posar paradeta a la Fira de la Primavera?
4: per donar-nos a promocionar, ja que a la gent al final busca producte de qualitat i crec que aquí és una gran oportunitat per ensenyar-los.
3: M'estàveu explicant que heu just obert una botiga. On està la vostra botiga, Sant Andreu de la Barca?
4: Està en el carrer Constitució, just al costat del CAP, és on hem obert la botiga.
3: Què us ha animat a venir a Sant Andreu de la Barca?
4: Bueno, nosaltres ja teníem aquí una casa des de feia temps i ens portem temps vivint aquí, llavors vam obrir una botiga.
3: Què us està semblant la Fira de la Primavera? Com és l'ambient, com és la clientela, com va la jornada?
4: Bueno, avui bastant bé, amb una mica de calor, però bastant animat.
3: Sandra Saugar, de la papereria Vall Palau, com sempre, ha posat paradeta i explica que a ella li encanta i li funciona molt bé.
5: Bé, de moment bé, diuen que per la tarda vindrà més gent, com que també hi ha el tribut de l'última de la fila, em sembla, i no sé a quin bé, però bueno, bé. Sí, a mi a les fires em funciona molt bé, la veritat que sí.
3: És la primera vegada que participes a la Fira Primavera?
5: No, ja porto 4 anys des que vaig obrir, no, sempre vaig a totes. A la primavera.
3: Per què t'agrada tant participar a les fires?
5: Bueno, perquè hi ha més contacte amb la gent, també és més proximitat, no? Com que estic al Palau, pues, clar, al fer-ho aquí al centre de Sant Andreu de la Barca, pues, llavors, clar, hi ha més gent d'aquí del poble, que potser no van caminant fins al Palau. Només el coneixen al Palau per al Mercadona i per als baretos i tot això, però bueno, va bé.
3: Com esperes que sigui aquesta jornada de comerç local?
5: Sí, bueno, penso que bé, hi ha bastant puestos, no, també, i aquest matí hi havia més gent, clar, se m'ha passat volant. Soc la Unipico i se m'ha passat volant. Però jo penso que sí, que bé. Mai no saps si el dissabte va millor que el diumenge o el diumenge millor que el dissabte. És molt imprevisiu, depèn.
3: Per què és important participar en aquestes fires, acostar-se, donar-se una volta, comprar a les botigues de proximitat?
5: A mi m'encanta comprar a les botigues. Jo no soc de comprar a internet. M'agrada tocar, veure el producte, provar-m'ho. I, bueno, i jo i els meus companys, no, també, perquè vegi la gent tot el que tenim a la tenda. I, bueno, i el contacte. Jo sempre dic que és el contacte. El contacte és molt important, sí.
3: La papereria Vall Palau, quin és el producte més exitós que està tenint?
5: Bueno, jo coses de manualitats, coses que faig jo, no? Coses diferents. Sempre intento fer coses diferents per diferenciar-me dels grans comerços, dels xinos també, que són els nostres competents, la competència. L'internet, també soc punt celèrites, no?, que va retornar els paquets, i també la gent ja veu el que tinc a la tenda. Però a mi m'agraden molt les coses manuals, les coses diferents.
3: Molt bé, doncs si vols fer una crida, que la gent es passi per aquesta fira de comerç.
5: Pues mira, pues fa molt bon temps que vinguin amb el barret i l'abanico, i bueno, per prendre una cervesa i per donar-se un tomb, que sempre hi ha activitats també per als nens i per als grans, i sempre és bonic.
3: Eva Ruiz Viñas va crear fa 2 anys una marca de ratafia, anomenada The Rat, i explica que els està funcionant molt bé.
6: Doncs The Rat és una marca de ratafia premium que va sortir quan em vaig adonar que la gent estava deixant de veure ratafia, sobretot la gent jove, perquè espera el moment de consum de la sobretaula, ara llega los tardeos, i jo vaig dir, hòstia, si tothom estava veient productes que són de fora, licors que són de fora, i tenim algú tan bo com la ratafia, per què ho anem a deixar morir? Llavors, el que jo volia era donar-li un nou aire, donar-li, evidentment, la categoria de premium i poder-la aplicar tant a la sobretaula com a la cocteleria.
3: Aquesta ratafia l'elaboreu vosaltres mateixos? Com la confeccioneu, si em pots explicar una mica?
6: Doncs en aquest cas, jo penso totes les receptes, penso en els ingredients que vull que combinin, però sí que és cert que necessito un productor per el tema registre sanitari, impostos d'alcohol i aquestes coses, i llavors al final són idees, soc molt creativa, m'agrada combinar coses, i a partir d'aquí doncs fem proves, i en què surten bé, i en què surten malament, i aquestes no surten mai al mercat, i a partir d'aquí doncs fem les creacions.
3: Quin tipus de ratafia meneu? Quins tipus? Quins sabors?
6: Doncs hi ha 3 referències actualment, estic treballant amb la quarta. La primera és de taronja, que la de taronja seria com la més tradicional, en aquest cas porta triple sec de taronja, llavors és un puntet més dolça que les altres. Tinc la de mel, que és amb extracte d'almel natural, sap a mel, olor a mel, és espectacular. I caliu, que és el top ventes, és una ratafia que recorda molt el Nadal, porta avellana torrada, canyella, gingebre, clau, nou moscada, i a la gent li encanta.
3: Com és que fa quant de temps que vau començar aquesta marca?
6: Doncs té uns 2 anys, més o menys, ara, 2 anys i mig, sí.
3: Com ha entrat el públic? Està funcionant? Quina de les 3 ratafies li agrada més a la gent?
6: La veritat és que està agradant molt, i el que era el meu objectiu, que era posar-ho a cocteleria, està funcionant moltíssim. La gent ja veu que és un moment de consum que no s'ha de quedar només a la sobretaula. I sí que és cert que quan vaig anunciar Caliu, que va ser l'octubre passat, va ser locura. O sigui, de fet, volia que fos una edició limitada només al Nadal, però no he pogut, perquè la gent l'encanta, la gent la vol, i els estan agradant moltíssim. La veritat és que qui la prova se la queda.
3: On podem trobar The Rat?
6: Doncs The Rat ho pots trobar online a theratafia.es. Si no, ho pots trobar al taller del meu pare, que és Rector Juanico 33, allà la pots provar, evidentment sense cap tipus de cos, i la pots comprar. I bueno, esperem que aquí els negocis de Sant Andreu de la Barca també ens l'acullin i la gent la pugui comprar.
3: Com està sent la participació a la Fira de la Primavera? És la primera vegada que participeu?
6: És la primera vegada que participem. Està sent tot molt fàcil per part de l'Ajuntament, però fa molta calor. Llavors està bé, però jo tinc moltes ganes de veure'm el meu propi producte, i així no se puede.
3: Bueno, doncs si voleu fer una crida que la gent s'animi, participi i s'acosti a la vostra paradeta, provi The Rat i les ajudeu a fer unes recomanacions i s'animin en el món de la ratafia.
6: Exacte, la gent que vingui aquí, nosaltres els hi donarem a provar les tres ratafies, perquè a mi m'agrada que la gent provi les tres ratafies. A partir d'aquí, que volen endur-se una ampolla, genial, que volen endur-se una copa i provar-la en combinat, estem fent dos tipus de còctels, una amb cafè i l'altra amb ginger beer i llima, que és una mica més cítric. Llavors, aquesta tarda o demà durant tot el dia estem aquí per donar-les a provar, perquè coneguin el món de la ratafia i que provin una altra manera de consumir-la.
3: Finalment hem conversat amb Blue Nails, botiga de manicura i pedicura de la ciutat, que explica com ja fa anys que participen d'aquesta festivitat. Com està anant la Fira de Primavera, que munteu aquí una paradeta? És la primera vegada que participeu?
7: No, és la quarta vegada ja, en 4 anys seguits.
3: I per què us agrada participar en la Fira de Primavera?
7: Sí, fent poble, és important.
3: Per què és important participar i venir i donar a conèixer el comerç local?
7: Home, penso que igual que quan som clients ens agrada passejar i veure moltes botiguetes, doncs com a botiga has de fer un esforç i estar aquí un tou d'hores aguantant la calor que fa i la gent, però és lo maco, és poble.
3: La vostra botiga és Blue Nails, òbviament Nails en anglès és ungles. Quant de temps porteu, a què us dediqueu especialment i sobretot com us està anant?
7: Normalment no fem manicura tant de mà com de peus, i ja fa 4 anys que estem aquí al poble, 2 anys al mercat i 2 anys aquí a l'Avinguda Constitució, i estem molt contentes.
3: El tipus de clients que us ve és habitual, canvia, és gent de fora del poble?
7: És del poble i és constant, és un hàbit. És un costum que agafes un bon dia i ja no t'ho pots treure.
3: Diguéssim que les ungles és com la peluqueria, no? Que quan vas a un puesto...
7: Exacte, té un ritme temporal i vens si et fa falta.
3: Explica'ns que teniu en aquesta paradeta, que esteu venent, que esteu oferint.
7: Ens donem a conèixer més que res, en principi, els nostres serveis i productes, obvi, de mans, de manicura i pedicura.
3: Després estàs aquí fora de la paradeta, estàs fent alguna cosa?
7: Dono prospectes amb els preus, que és molt important, que la gent, segons els preus, venen o no venen. I fem un sorteig d'una manicura gratuït, només has de donar el nom i el telèfon, i dilluns sortegem i qui toqui, premi.
3: En el món de les ungles, quines són les ungles que tenen més èxit?
7: Les teves, les pròpies, són les millors. Cadascú té la seva pròpia ungla.
3: És a dir, no hi ha un tipus d'ungla que sigui més exitosa, diguéssim, la francesa. Jo no entenc gaire d'ungles, com pots entendre, però...
7: No, l'únic que la francesa és un clàssic que tothom la coneix, des de la gent gran a la gent jove. I sempre queda bé, en teoria. Per mi és molt avorrida, però és el que hi ha. I porta molta feina de fer, però queda molt maco. Però hi ha tot un univers de colors i de formes.
3: Molt bé, doncs per acabar, si vols fer una crida que la gent s'animi, passegi per aquí, que aquest matí fa molta calor, però per la tarda sembla que baixarà una miqueta la temperatura.
7: Jo encara tinc l'esperança que a partir de la tarda, un cop faci la gent la migdiada, tornin i sortin a passejar i que ens vinguin a veure, aquí estarem.
3: Per què és important comprar en el comerç local?
7: Perquè és el nostre comerç, fem poble, és el que ens agrada, no? Els centres comercials estan fora i hi ha molts de serveis, però i nosaltres? On quedem nosaltres com a persones? El tracte, el passeig, el somriure, quan surts al carrer i la gent et coneix i et diuen hola, bon dia, Carme, sóc jo. Això és maco.
3: Durant la jornada, els visitants han pogut conèixer novetats, participar en activitats i gaudir d'un ambient festiu i familiar.
0: A banda de l'oferta comercial, la Fira de la Primavera també ha comptat una part dedicada als artesans.
3: Els artesans han visitat aquest cap de setmana la Fira de la Primavera de Sant Andreu amb l'objectiu d'apropar els oficis tradicionals als vianants. L'espai d'artesania ha reunit demostracions en directe i productes acabats de fer per donar a conèixer tècniques i eines antigues. Entre els participants hi havia un torner, un llaner, una espelmera i una cistellera, que han explicat el procés de creació de les seves peces. Parlem amb l'Alba Sors, que ens explica l'ofici de cistellera.
8: Jo sóc cistellera i llavors el que estic fent és un cistell de vímet. Treballo amb vímet i canya i boga, són tot fibres vegetals, i llavors, bueno, teixeixo cistells, coves, paneres, bolsos, el que calgui.
3: Actualment, ara mateix, quin tipus de cistell estàs fent?
8: Ara estic fent un cistell de bolets, el típic cistell que és amb vímet i posaré canya, i estic teixint ara la paret.
3: Es diu cistell de bolets perquè s'utilitza per posar els bolets o no té res a veure?
8: Sí, és perquè sempre s'ha utilitzat per posar els bolets, però com jo dic a la gent, serveix per altres coses també, no només pels bolets. Vull dir, per omples de patates a casa o qualsevol cosa, fins i tot joguines se pots omplir, que és un cistell i cap tot.
3: Aquesta tradició cistellera ve de tradició familiar, la vas conèixer des de petita, l'has conegut ja de més adulta?
8: No, fa 14 anys que m'hi dedico, llavors no ve de tradició familiar, sinó que jo vaig voler fer aquest ofici. Em va costar una mica trobar qui me n'ensenyés, però per sort ara ja es fan més cursos i bueno, hi ha maneres de poder-ne aprendre de cistelleria.
3: És a dir, és una tradició que no està molt conservada. Et va costar trobar gent que també practiqui la cistelleria com vostè?
8: Fa 14 anys enrere, sí. Ara hi ha una associació de cistellers i entre tots fem cursos a la gent. Vull dir, fem molta varietat de cursos i això penso que enriqueix la cistelleria, que no es perdi, que tothom tingui l'accés, que pugui tenir l'accés. I a mi, com que em va costar tant, doncs ho valoro moltíssim i jo també faig cursos, inclús a Canalla, i a tothom.
3: Quina dificultat té fer un cistell com el que està fent i després un cistell, suposo, d'aquests grans, deu ser dels més complicats, no?
8: El cistell, clar, primer de tot has de posar 15 dies abans el vímet a remullar amb aigua. I llavors hi ha diverses tècniques. La més típica és el cul de queixal i llavors has de fer la vora cargolada i tot plegat amb la nansa. Un cove, clar, és molt més gran. Un cove abans servia per la palla i ara serveix molt per decoracions, per cases de turisme rural o bueno, més per decorar que no pas per servir, però, o per llenya, però també és una peça molt bonica.
3: Quin seria el cistell més complicat de tots per una persona que no la pot fer una persona iniciada, sinó ja ha de passar un temps per agafar aquesta tècnica?
8: Mira, un cove és complicat, a part que necessita molta força i primer s'ha d'haver fet, has de tenir una mica d'experiència, haver fet algun altre cistell. Llavors hi ha la cistella vigatana, que és una de blanca amb una tècnica molt més complexa. Això vol dir que abans has d'haver fet alguna altra peça, si no, costa moltíssim.
3: Per què és important que tradicions i tradicions artesanes com aquestes se segueixin conservant amb el pas dels temps?
8: Home, és que és cultura, al final s'ha de conservar, perquè són coses que ens han ensenyat des de segles enrere. Llavors, si no conservem una mica això, les tècniques, és que ho estem perdent tot. Penso que hem d'esforçar-nos a conservar-ho i a lluitar per això, perquè ens agrada i a més que té un sentit, que és artesania i és una cosa natural, que neix a la terra i al final mor a la terra.
3: A continuació parlem amb la candelera Roser Hernández.
9: Sí, nosaltres el que fem és recuperar com es feien els oficis de forma tradicional, sobretot en un àmbit històric, i nosaltres el que hem fet ha sigut recuperar la manera de fer espelmes de l'època medieval, sobre el segle XIII-XIV.
3: Aquest tipus d'espelmes, com es confeccionen?
9: Doncs tothom, quan pensa en les candeles, pensa en la immersió de la metxa, i nosaltres el que fem és, en comptes de fer la immersió, el que fem és anar tirant la cera calenta sobre la metxa, i a mesura que vas tirant la cera es va creant la candela.
3: A part de les candeles, quin altres tipus d'espelmes teniu i quines tècniques?
9: Tenim el que serien les espelmes de panal, que són els que tenen aquesta forma dels panels de les abelles, que són bàsicament enroscades. L'únic que nosaltres el que hem fet ha sigut ficar-li plantes per tenir aquesta part més olfactiva, no? I també treballem amb el que seria la cera de soja.
3: Quina complicació té confeccionar aquestes espelmes? És una tradició apta per tots els públics o és una tradició o una artesania complicadeta?
9: De complicada no és. O sigui, l'únic que necessites és un fogó, cera, fer-ho tot al bany-maria i passar hores.
3: Paciència.
9: Bueno, totes les artesanies són hores i paciència, doncs aquesta una més. No és complicada. Però sí que necessites practicar fins que et surt una, per exemple, amb el tema de les candeles, que surti una algo que sigui estèticament bonic.
3: Des de quan fa que ets artesana del món de les espelmes?
9: Doncs farà uns 2 anys.
3: Com és que vas començar en aquest món?
9: Doncs perquè em van demanar si podia fer divulgació sobre el món de les espelmes històriques i a partir d'aquí necessites un petit impuls, no? I a partir d'aquí, estudiant, llegint moltes fonts històriques, doncs anar provant i creant.
3: Per la gent que no té ni idea d'espelmes, quina és una bona espelma per començar a iniciar-se en aquest món i tenir-la a casa?
9: Clar, és que el món de les espelmes és divers, no? Però sí que jo el que faria és utilitzar alguna cosa que vingui d'origen natural, no? Ja sabem que la major part de les espelmes que es fan avui en dia són fetes de parafina, que és un derivat del petroli, amb tot el que comporta els derivats del petroli. Si volem harmonitzar la casa i tenir unes olors el més naturals possibles, sense additius químics i tal, agafaria el que serien ceres d'origen vegetal o la de les abelles.
3: Les de vegetals, d'on s'extreu la cera?
9: Pues jo, per exemple, utilitzo la soja, però n'hi ha moltíssims, la de coco...
0: Els artesans també protagonistes de la Fira de la Primavera 2026.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Fira de la Primavera ha arrencat amb força i reivindica el comerç, les entitats i també el talent local. De fet, la Fira de Primavera de Sant Andreu de la Barca està en marxa i ho ha fet amb una gran afluència de públic, una àmplia participació comercial i una aposta decidida pel talent local i la vida al carrer. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Girbet i també amb el regidor de comerç Miquel Àngel Abril.
10: Doncs molt contents, primer pel nivell d'expositors, la quantitat de botigues, de comerços que s'han instal·lat en aquesta Avinguda Constitució dedicada només al comerç. Per tant, molt contents. També a totes les entitats, no? És una mostra que també a la gent que ens visita a fora i els propis veïns i veïnes de Sant Andreu puguin conèixer tant comerços com entitats, la vida comercial i la vida associativa de la nostra ciutat. La veritat és que ens fa molta il·lusió. I un gran dia amb molta calor també, però la veritat és que la gent jo crec que ha sortit, ho ha disfrutat i entenc que a la tarda, quan la calor i la temperatura fluixi una miqueta més, l'Avinguda de Constitució serà una gran avinguda de persones i això ens dona molta alegria. Ja com va ser ahir la festa, que va ser molt positiva, amb els diferents grups locals, però també amb un DJ que va animar la festa per tota la gent jove i la gent no tan jove de la ciutat i molt contents.
0: Una Fira de Primavera que ha arrencat amb la presentació de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, un dels projectes importants.
10: Molt importants per la ciutat, un d'aquests projectes que, com dic, són icona de la ciutat que volem. És un exemple clar de cap a on l'equip de govern i l'Ajuntament està dirigint la ciutat en els pròxims anys, una ciutat molt més adaptada, diguéssim, a les noves temperatures que vivim, en els nous moments de canvi, amb els estàndards urbanístics ja més moderns. És una plaça del segle passat la que tenim aquí, i per tant ens sentim molt contents de poder presentar aquest projecte i que sigui també punta de llança, no?, d'aquesta renovació, d'aquesta segona gran transformació que Sant Andreu la Barca de viure.
0: Les actuacions musicals del divendres, pràcticament 100% santandreuenc, que és gairebé, amb l'actuació de les Sobraus, la gran actuació també d'Anna Guerrero, Per tant, aquí Sant Andreu de la Barca, aquest talent local que també participa de les diferents fires o festes majors.
10: Orgull de ciutat amb el comerç, orgull de ciutat amb les entitats i orgull de ciutat amb els artistes que omplen esplanades, que també omplen els grans grups que venen per Festa Major a Sant Andreu de la Barca, no? Per tant, ens sentim molt contents. L'inici d'aquesta Festa Major jo crec que ha estat per la Porta Gran, amb artistes locals que han omplert l'esplanada, amb DJs reconeguts que també han vingut a fer una gran activitat, i això és el que busquem com a ciutat, ser aquest punt de reclam, ser aquest punt de reconeixement, i per tant a gaudir moltíssim els veïns i veïnes de Sant Andreu d'aquesta festa, i que sobretot la vida està aquí, està al carrer.
0: Miquel Àngel Abril, el regidor de Comerç, amb aquesta fira de la primavera. Bé, el temps de moment acompanya a temperatures altes, però bé, això no impedeix que la gent surti al carrer i gaudeixi de les activitats i també de l'oferta comercial.
11: Doncs sí, efectivament, entre la pluja i aquesta caloreta que fa, doncs veritablement m'estimo més la caloreta, no només jo, sinó també tots els expositors, tot el comerç de Sant Andreu a la Barca, aquest 20% més de comerç que enguany tenim en aquesta edició de la Fira de la Primavera respecte a l'any passat. Això vol dir que no només hi ha repetidors, sinó que també hi ha gent, hi ha comerços de productes i serveis que estan comprovant o escolten que hi ha un retorn, que val la pena posar-se a la Fira de la Primavera i fer aquesta inversió, no?, d'apropament directament a la ciutadania i mostrar, doncs, el teu producte o el teu servei, no? Llavors, el més important, sempre ho dic a la fira, el core, el més important és el comerç. Molt orgullós del comerç que tenim a Sant Andreu de la Barca, i convido a tothom, doncs, que encara aprofiti aquesta oportunitat que té aquesta tarda i demà per apropar-se al comerç.
0: Pel que fa a la gastronomia, l'oferta gastronòmica, en aquest cas, en el lloc central de Sant Andreu de la Barca, d'aquesta fira, està funcionant molt bé.
11: Sí, tenim el reforç, justament com vam comentar justament a la roda de premsa, no?, de la Fira de la Primavera, veient les enquestes, quan fem les avaluacions dels grans esdeveniments de ciutat, que és una cosa que com a govern sempre hem fet des del primer moment, doncs aquí reajustem, no?, tenim aquests marges de millora que la ciutadania ens dona aquest feedback, llavors vam decidir, doncs, tornar a reforçar a tota la restauració de l'esplanada, no? Llavors aquest any tenim 4 restauradors que estan donant servei a la ciutadania, en aquest cas 2 entitats esportives i 2 restauradors de la ciutat, que donen aquest servei, aquest plus, no?, perquè sigui suficient per la gran quantitat de gent que ja vam tenir ahir, la primera nit de la Fira de la Primavera, i encara més gent, no?, com a previsió avui dissabte. Llavors és molt important que funcioni, que siguin àgils aquestes cues, perquè la gent, quan pues, necessita, no?, menjar i necessita refrescar-se, doncs pues que sigui fàcil l'accés i ràpid, i en aquest sentit molt content d'aquesta resposta, perquè de moment està funcionant molt bé.
0: Ha sorprès aquesta bona resposta ja des del primer dia?
11: Doncs a veure, jo tenia la sensació, que és totalment subjectiva, també t'ho dic, Jordi, de que la gent tenia ganes de sortir i d'estar al carrer i de fer, doncs, aquest acompanyament al que és la part de comercial, no? I va estar així, veritablement hem comprovat que la gent tenia ganes de compartir, d'estar al carrer, de viure a Sant Andreu de la Barca, de gaudir de les propostes musicals que teníem, de les propostes artístiques que teníem locals, en aquest cas més el disc jockey que teníem al final també, i aquesta resposta i aquestes ganes es van veure ahir. Jo penso que avui encara serà més gran aquesta resposta, i contents i molt expectant de veure i compartir amb totes i tots, doncs, aquesta tarda i també el que queda de jornada de demà.
0: A la mateixa línia també s'ha referit la presidenta de l'ACSA, Vanessa Arroyo.
12: Hola, Jordi, doncs, bueno, molt bona valoració, perquè ha sigut un èxit de participants, vale, que tenim. Són 36 participants del comerç local i en total unes 44 carpes, i estem molt contents per la gran acollida i el, bueno, sobretot destacar la professionalitat i la qualitat que té el comerç local.
0: Com sempre que hi ha aquestes fires, sempre hi ha comerços nous, no?, que participen. També hem pogut veure durant aquest cap de setmana comerços nous que també s'afegeixen a aquesta fira.
12: Sí, correcte. Tenim diversos comerços que acaben d'engestir la seva trajectòria. Per exemple, Montserrat Park, que són de Collbató i s'han vingut a viure aquí i han posat negoci aquí, i que tenen producte de proximitat del Parc Agrari de Montserrat. També Només Trastos, i, bueno, i també una petita participació de petits artesans d'aquí, de les poblacions del voltant, que al cap i a la fi ens hem d'ajudar entre tots.
13: bona ocasió per veure la vitalitat del comerç local.
12: I tant, encara que no ho sembli, que la gent de Sant Andreu no li sembli, el comerç de Sant Andreu de la Barca és superpotent. Nosaltres tenim 130 associats, de vegades alguns es jubilen o es donen de baixa, però sempre tenim altes, aquella alta, i a més, ja abans d'obrir el comerç, ja ens piquen a la porta i els hi ajudem en promoció econòmica.
13: Val la pena, no?, aquesta visibilitat durant aquest cap de setmana aquí a la Fira Primavera.
12: I tant que val la pena. Al cap i a la fi, el que té el seu negoci ja consagrat és, o sigui, pots tenir clientela nova i el que comença és una esbranzida cap amunt per agafar nous clients.
13: Després d'aquesta Fira de la Primavera, des de l'ACSAP, quines altres iniciatives esteu posant en marxa o posareu en marxa?
12: Doncs la veritat és que no moltes, sincerament. Les nostres fires, que ens volem destacar per això, la pròxima serà a l'octubre, més que res perquè cada vegada el comerç local l'apreten, fem impostos i les subvencions que ens arriben des de la GENE o d'altres institucions cada vegada són més curtes i tot està una mica més car. Llavors, anem picant pedra en tot, les nostres campanyes mensuals, col·laborant amb Igualtat, de cara al juny amb una campanya per la visibilització de l'LGTBIQ+, del col·lectiu, fer coses també a la gent gran, a les diferents entitats aquí del poble, al Centre Cultural Andaluz o les associacions que hi ha al CRA.
13: Per tant, és implicar-se més enllà del comerç, eh?
12: Correcte. Al cap i a la fi, nosaltres som igual que gegants o que diables, som una entitat sense ànim de lucre i ajudem al poble. El comerç local és un moviment social i que ajuda al poble. Si hi ha comerç, el poble és viu. Si el comerç batega, el poble batega. I és un conjunt de tot, i entre tots ens hem d'ajudar. S'ha de fer una tasca una mica també de conscienciabilització al consumidor, de que no compri a aquestes plataformes online, i ja no vull dir noms perquè si no se m'escaparà l'Amazon, ups, o el Temu, però que s'ha de tenir, el comerç local té un valor afegit, professionals, producte de qualitat, i que s'ha de, al cap i a la fi, la gent ve a comprar al comerç local i s'aprofita de la seva experiència.
13: Declaracions i valoracions de l'alcalde Marc Girbet, del regidor de Comerç Miquel Àngel Abril i també de la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
13: Les entitats també han estat protagonistes en aquesta Fira de la Primavera, com és habitual, tant dissabte com diumenge. Unes entitats que han mostrat totes les activitats que realitzen al llarg de l'any.
3: Les entitats han sortit al carrer per celebrar la Fira de la Primavera. Més d'una decena d'associacions han aprofitat la festivitat per muntar paradeta i donar a conèixer la seva feina, com Transversal, una entitat de recent creació que viu la seva primera Fira de la Primavera.
14: Pues bé, ho hem fet perquè la gent les coneixi i si en algun moment alguna família té algun dubte o se sent sola, pues que estem aquí per ajudar-los.
3: Com ha sigut l'acollida que ha tingut Transversal a Sant Andreu de la Barca?
14: Molt bona. Molt bona, molt bona. Feia falta alguna cosa així.
3: Com estan siguen els inicis? Com va néixer aquesta entitat i, sobretot, ja ara ja porta un recorregut? Com està siguent?
14: Pues bo, tot va sortir de les reunions que fem al...
15: Com a... Espai d'Igualtat.
14: A l'Espai d'Igualtat, amb Damaris, i bueno, vam estar parlant, fem reunions, i vam estar parlant i vam dir que pa'lante.
3: Com espero que sigui la Fira de la Primavera? Com l'esteu vivint des de l'entitat?
14: Bueno, nosaltres estem a l'expectativa perquè és el primer any, mai hi havia alguna cosa així,
15: sí.
14: I que ens coneixin.
15: Amb il·lusió, amb molta emoció i això, que ens coneixin i ja està, bàsicament.
3: En què consisteix la vostra paradeta?
15: Bueno, la nostra paradeta, el que tenim és sobretot el que és informació sobre el tema LGTBI, tot el col·lectiu, concretament el tema trans,
16: i bueno, visibilitzar algunes de les famílies que formen part de l'associació, i hem muntat alguna dinàmica d'un mural col·laboratiu i per a nens també, doncs, pintar una galeta i divertir.
17: Què significa aquesta iniciativa de pintar la teva galeta a la primavera?
18: Bueno, pues és pels crios que poden pintar un ninó de gengibre dels colors...
16: Sí, LGTBI. O com vulguin, que sigui de motius de primavera i diversos.
17: Després teniu també contes, m'imagino que els contes deuen ser temàtics, no?
18: Sí, és tot del col·lectiu.
17: Molt bé, bueno, doncs espero que vagi bé la Fira de la Primavera, i sobretot, suposo que l'objectiu és donar-vos a conèixer més, no?
18: Sí.
17: Us heu marcat algun objectiu en concret?
18: Jo crec que parlo per les dues. Sí. Només que puguem ajudar una família, ja ens donem per satisfetes. Sí.
3: D'altra banda, la seu local contra el càncer també han tornat a estar presents.
19: Bé, nosaltres ja fa molts anys que col·laborem aquí a la Fira de la Primavera i hem muntat, bueno, la parada que hem muntat és més aviat per donar visibilitat a la nostra entitat i per també vendre una sèrie de productes per poder col·laborar contra el càncer.
17: Quina importància té muntar paradeta per la vostra entitat?
19: Importància la recaptació. La recaptació i la visibilitat de l'entitat. La recaptació és molt important perquè ara fa poc hem fet una col·lecta aquí a Sant Andreu, que és una col·lecta anual, i tot això és per la investigació, perquè cada vegada hi hagi més supervivència amb el càncer.
17: No és la primera vegada que munteu una paradeta a la Fira Primavera. Quants anys fa que munteu una paradeta?
19: Pues mira, per lo menys, potser m'equivocaria, però 10 o 15 anys. Però després també aquí al poble fa més de 25 anys que està l'entitat i que fa més de 25 anys que estem fent un sopar anual al casino per tal de recaudar també fons.
17: Quina expectativa teniu per aquesta Fira de la Primavera?
19: Doncs la de sempre, molt animades, perquè sabem que hi ha molta gent que ens coneix, molta gent ja pregunta si posarem una paradeta i llavors s'apropen aquí durant tot el dia, que tindrem matí i tarda la parada, avui dissabte només, diumenge no. I, bueno, sé que vindran i que col·laboraran.
17: Molt bé, bueno, si vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a la paradeta i també participi, m'imagino que a més de vendre, deveu també recollir donacions i s'associ, no?
19: Bueno, aquí en principi tenim material per vendre, però també és veritat que si hi ha gent que vol donar una donació, doncs pues també la matem.
17: Bueno, si vols fer una crida que la gent s'acosti, sí. I la importància també de combatre el càncer.
19: Bé, primer, jo animo tota la gent que s'apropi a la fira, no només a nosaltres, a totes les entitats i comerços que estan aquí a la fira, que any darrere any també col·laboren. I la importància d'aquesta parada, per el que t'he dit, la recaudació, perquè el més important per nosaltres com a associació és la investigació i també la prevenció. La investigació perquè, bueno, el 2030 volem arribar al 70% de supervivència, i la prevenció perquè quan abans s'agafi aquesta malaltia, més probabilitat de curar té.
17: Quina és la pròxima parada que farà l'associació?

0: colònies ara mateix n'hi ha bastants de pet dates i els hem d'agafar i no sé.
1: I quantes colònies n'hi ha?
0: El número exacte tampoc t'ho dic.
1: Però estem parlant de centenars o de milers de gats?
0: No, milers no, milers no. I a més, ara les coses s'estan fent millor i s'estan esterilitzant més i, bueno, jo crec que poquet a poquet n'hi haurà menys gats al carrer.
1: El vostre objectiu per aquesta fira, quin és l'objectiu que us marqueu?
0: Donar-los també la visió de que són bastants, són tres associacions i que totes estem per lo mateix.
1: Molt bé, doncs si voleu fer una crida que la gent s'animi, s'acosti i participi a comprant qualsevol cosa, inclús m'imagino que fan una donació.
0: Bueno, què els diria? Pues que venguin a veure'ns, sí, i que donen la seva aportació o que agafin qualsevol coseta.
1: D'on va néixer la vostra passió pels gats?
0: Uf, doncs d'agafar un gat atropellat molt petit, i m'ho van donar i que jo no sabia què feia amb ell i ja van pensar, muntem una associació.
1: L'Anna Capitán, presidenta de l'Hermandat Rociera Virgen del Rocío, celebra la Cruz de Mayo a finals d'aquest mes i aprofita la paradeta per visibilitzar aquesta festivitat.
2: Pues és un moment per donar visibilitat a l'Hermandat, a l'entitat, i perquè la gent conegui que estem a Sant Andreu de la Barca.
1: Ens us pots explicar una miqueta la paradeta? Veig que teniu moltes cosetes, algunes coses m'hi imagino que són artesanes, altres no.
2: Doncs tenim coses que elaborem nosaltres al taller a l'Hermandat, coses que ens han donat que són de segona mà, i després tenim pues, una miqueta doncs, manualitats. Venem bànols perquè la gent es pugui ventar amb la calor que fan, que hem pintat nosaltres, una miqueta de representació d'Andalusia, també tenim mantons per vendre, bueno, una miqueta per també treballar doncs, aquesta entitat d'Andalusia.
1: Quin és l'objectiu que us marqueu en aquesta Fira de la Primavera?
2: Bueno, recollir una miqueta de diners per poder celebrar la Creu de Mayo, que és el proper 31 de maig, i és aquest el nostre objectiu, donar-nos a conèixer una miqueta més.
1: La Creu de Mayo és això que podem veure aquí, aquesta creu en fons blau. En què consisteix? Doncs
2: pues mira, Andalusia celebra la Creu de Maig, que és una activitat com una mica lúdica i festiva, en la que per barris, per associacions, fan una creu amb flors i al voltant d'aquesta creu, que es fa molt d'amor i molt de carinyo, doncs es fa una festa que és de ballar, de cantar, i serà aquesta la nostra festa de la Creu de Maig, que la farem el dia 31 al Parc Central. Llavors hi haurà ball per tothom, cantaran dos coros, una miqueta, doncs un dia festiu.
1: No és la primera vegada que munteu paradeta a la Fira Primavera, no? M'imagino.
2: No, ja portem molts anys fent la paradeta, com uns 11 anys participant.
1: Com definiríeu llavors aquesta Fira de la Primavera?
2: Doncs és un moment festiu, jo crec que l'arribada de la primavera és un dona que la gent surti al carrer, que tingui ganes de passejar i dona pues, aquest caire festiu i de visibilitat tant d'entitats com de comerços de Sant Andreu de la Barca, que crec que és molt important.
1: A Andalusia hi ha la Fira d'abril, aquí no tenim la Fira d'abril, però tenim la Fira de Primavera.
2: Sí, bueno, el passa que és diferent, allà és més folklore, més menjar, més ballar, més amics, més penyes, i aquí doncs és més comunitari, de poble, de ciutat.
1: Molt bé, doncs si voleu fer una crida que la gent s'acosti a la paradeta, participi.
2: Doncs sí, aquí us esperem, a la nostra paradeta. Tenim regals sorpresa, bànols, artesania, i també us convidem a que vingueu el 31 de maig al Parc Central a partir de les 5 de la tarda, que tindrem una festa molt bonica.
1: El Club de Tenis Taula Barc Andreu ha participat per primer cop a la Fira de la Primavera. Quim Vinyes, president de l'entitat, ha explicat els objectius que es marquen.
3: Sí, és la primera vegada. Vull dir, tampoc som un club que portem molts anys aquí a Sant Andreu, portem uns quants anys com a club social, però com a club competitiu només portem un parell d'anys i ens ho hem donat a conèixer, doncs, per donar-nos a conèixer el poble, per agafar més nens, perquè començarem a fer classes extraescolars, i a més està obert a tothom perquè, bueno, perquè practiqui i si té ganes d'aprendre a jugar.
1: Com ha sigut els inicis del vostre club de tenis taula a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs va començar com un club social. Com un club social, el boca a boca amb la gent va començar a córrer, i, bueno, i llavors, com que teníem ja bastants socis, doncs vam decidir, i una mica de nivell, decidir federar-nos i competir a la quarta categoria, que aquest any, per cert, hem quedat segons i pujarem de categoria.
1: Déu-n'hi-do, sí que funciona, el club té bastants seguidors.
3: El club té, bueno, no, les instal·lacions que tenim és a Can Salvi, que ens les cedeix el patronat. Estem bastant limitats perquè no tenim un espai com el que voldríem, Però bueno, de moment es defensem. Això que és un club que no tenim no tenim entrenadors, és tot didàctic entre nosaltres, però tenim un nivell bastant acceptable.
1: Quin és el pròxim objectiu que es marca, que es fixa el club?
3: Home, l'objectiu és, com a mínim, continuar competint com ara, agafar més nens i tindre un equip de nens també que competeixi, fer escola també, no? Això seria ideal, no?
1: Aquí, a la Fira de Primavera, precisament és una fira, una festa molt familiar. Suposo que la paradeta la munteu també per recollir nens?
3: Exacte, està enfocada en això, primerament per donar-nos a conèixer i, a més, perquè passa molta gent per aquí davant, molts nens, moltes mares i pares que arribarà al setembre i no saben on apuntar el nen a una activitat extraescolar, i a veure si fem una mica de ganxo i n'enganxem uns quants.
1: El tenis taula no és un esport tan conegut com, per exemple, el futbol. Com és aquesta competència que heu de tenir sempre amb esports que no són tan petits com el vostre?
3: Nosaltres som un, també com molts esports, que són minoritaris. És més que res per afició i que t'agradi, però és un esport que quan el proves jo crec que t'enganxa. A part de que és un esport individual, fa servir agilitat, manda el cap, concentració, i vaja, jo crec que per mi és un esport molt complet.
1: Aquesta paradeta, la que teniu muntada, teniu una petita taula de tenis taula. Què és l'objectiu de la vostra paradeta? Que la gent s'apropi i jugui amb vosaltres i parli? Vendre'ls-hi alguna cosa? Que participin i facin alguna cosa?
3: Sí, en principi ja veus que està muntat en, més o menys amb el que m'has dit tu. Tenim uns quants lletreros que promocionem les activitats que farem. Si tens ganes de pujar, que pugis. Tenim una taula petiteta per si passen alguns nens i enganxar-los una miqueta. I de pas els hi farem un petit onsequi, un bolígraf o una piloteta o alguna cosa. I bueno, és una miqueta de ganxo, no?
1: Algun objectiu que us marqueu per aquesta Fira de la Primavera?
3: Home, com a mínim, nosaltres, per l'espai que tenim, ja fem classes de nens, tenim 12 nens, és agafar-ne uns 15 nens com a mínim, 15 nens més, que és el tope nostre màxim per les instal·lacions que tenim.
1: L'Aula d'Extensió Universitària aquest any ha portat moltes conferències de diversos àmbits. Aquesta entitat també ha estat present a la fira. La seva secretària, Adela Llopart, i el seu president, Ricard Cusell, ens donen més detalls.
4: És el primer any que hem creat aquesta associació i en aquests moments tenim 140 socis que participen en aquesta activitat. Aquesta activitat és un curs escolar, comença a l'octubre, s'acaba al juliol, són 18 conferències i són 15 anual. I llavors estem adherits a la Universitat Autònoma de Barcelona i ve gent mediàtica, gent d'altres universitats, de la Universitat de Barcelona també, etc. I la veritat és que estem molt contents, ha funcionat molt bé i els temes que tractem són diversos. Són conferències de diverses temàtiques, poden ser filosofia, de història de l'art, de música, de robòtica, bueno, de diferents, de història, de metge, de medicina, de tot. És, el que consta és, tu seus, es fa el teatre, tu seus, escoltes aquesta conferència i després si tens preguntes, fan les preguntes, si no, pues, te'n vas a casa sempre sabent alguna cosa més.
1: Amb vostè parlem, com es diu, president?
5: Ricard Cusell, i en principi sóc el president de l'aula.
1: Com ha iniciat aquesta aula universitària on m'expliqueu que hi ha hagut moltes xerrades i, sobretot, molta participació?
5: Doncs sí que hi ha hagut participació. Som 140, com ha dit la Adela. Va començar a Martorell quan vam veure que allà tenien aquest tipus de conferències i van voler portar-ho aquí a Sant Andreu de la Barca. En principi érem 3, ara ja som 8 que muntem la junta de l'aula, que tothom s'ho treballa, i a partir d'aquí, doncs això, per cada 15 dies muntem una conferència, ja tenim les conferències pràcticament lligades de tot el curs que ve, inclús ara quan estem aquí a l'estand estem repartint les conferències que tenim, i no sé si ho ha dit ella, però això té un cost de matrícula de 60 euros l'any, o sigui que en principi seria 20 euros per trimestre, que això i res, és quasi el mateix.
4: Cada conferència et surt per 3,33, vull dir, amb un cafè ja t'ho gastes.
5: I segur que s'aprèn coses, vull dir, tothom, vull dir, perquè són gent catedràtics de la universitat o gent, vull dir, mediàtica, més catedràtics perquè són els que realment en saben i en saben molt, i aquests sempre, vull dir, sigui el tema que sigui, t'endús uns quants conceptes que no tenies clar i que aprens, vull dir, sí. Nosaltres pels primers, d'aprendre coses, sí.
1: Primer any que participeu a la Fira de la Primavera?
5: El primer any que, sí, hi hagués estat molt bé que no fes tan sol, però a partir d'aquí, de la calor que fot, és el primer any. En vam parlar a veure si això ho fèiem o no ho fèiem, i al final, mira, estem aquí. Com que som 8 de la Junta, doncs anirem fent torns, i a partir d'aquí no serà tot lligat, sinó, bueno, al dematí uns, a la tarda els altres, i al migdia ja veurem.
1: Quin objectiu us marqueu per aquesta Fira de la Primavera?
4: Captar gent, difusió, que Sant Andreu de la Barca doncs conegui que existim i que aquest projecte continuï i vagi endavant. Gràcies a tothom, a aquests socis que estan apuntats, i que jo sé que hi ha gent que no ens coneix encara, és el primer any, i ens han de conèixer. Val?
1: El pròxim, la pròxima conferència quina és, per si voleu fer una crida que la gent s'hi sumi?
4: El tema de la pròxima parla de la farmacèutica, és una doctora i catedràtica de la Universitat de l'Autònoma, i ens parlarà de la medicina més tradicional,
5: més natural,
4: no?
5: Més natural.
4: I la pròxima ens ve un doctor també del Vall d'Hebron, i ens parlarà també del tema de les articulacions, dels genolls, etc, que és una cosa doncs que quan et fas gran tens més mancances, pateixes.
5: I el públic que tenim és, no tot, però majoritàriament està pensat per la gent gran, i per tant tothom li fa mal alguna cosa. Tu ves rient, però ja hi arribaràs.
4: Sí. Majors de 55 anys, el projecte és aquest projecte.
5: Sí.
4: Però sí que és cert que hi ha gent que no té el 55 i també poden assistir.
5: O sigui que si vols venir ja ho saps.
1: L'associació lúdica El Dado Enroscado ha tornat a muntar una ludoteca. Javier Muñoz ens explica quina és la dinàmica de la seva paradeta.
6: Doncs, com cada any a la paradeta, el que muntem és una ludoteca de jocs de taula per totes les edats, però especialment orientats a les famílies i a la canalla, i unes quantes taules per poder seure a jugar.
1: Com és la dinàmica de la vostra paradeta? La gent pot venir a jugar quan vulgui, s'ha de pagar alguna cosa, com funciona?
6: No, això... Nosaltres, totes les activitats que fem, tan extraordinàries com avui aquí a la Fira de Primavera, com tots els divendres i diumenges a l'Espai Jove, són sempre gratuïtes, obertes a tothom, i només s'ha de venir, tenir ganes, i seure i començar a jugar.
1: Quins són els jocs que tenen més èxit?
6: Home, sempre els jocs familiars i una mica party són els que més triomfan. Jocs com el Pelusas, com el Virus, aquest tipus de joc és el que funciona millor sempre. Jocs amb interacció entre la gent i que tingui una miqueta de xitxa.
1: És la primera vegada que munteu paradet a la Fira de la Primavera?
6: No, ja han vingut, no sé, 3 o 4 anys ja portem venint.
1: Quin és l'objectiu que us marqueu quan munteu una paradeta?
6: Home, principalment l'objectiu és mostrar a la gent el que fem a l'associació, quines són les nostres activitats, i promoure això perquè coneguin qui som, on som i què fem, no? I treure també la nostra activitat al carrer. Penso que és important donar vidilla aquí al poble i fer coses a fora, no estar sempre al teu local ficats.
1: Per la gent que ens estigui sentint ara i dir, ostres, a mi m'interessa, no he pogut passar per la paradeta de la fira, on us pot trobar, quina és la pròxima activitat que feu?
6: Nosaltres estem a l'Espai Jove, d'aquí a l'edifici Aigües Toses, i tenim sessions regulars tots els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2:15. Només fa falta que vinguis, digues hola, i trobar un lloc que t'agradi i un grup per jugar. Allà trobareu gent per jugar.
1: Molt bé, doncs objectiu que us marqueu per aquesta Fira de la Primavera?
6: No tenim un objectiu, allò que haguem d'assolir. Volem estar aquí i que la gent passi una bona estona, passar-ho nosaltres també i compartir la nostra afició amb la gent. No és més que això d'estar aquí i ser part del poble.
1: M'imagino que deu tenir una massa social que sempre ve assíduament a jugar als jocs. Quin és el joc pels més experts?
6: Home, n'hi ha molts. És que, clar, ara vivim a més una època de molts jocs. Cada setmana surten molts jocs nous. N'hi ha molts jocs. Això depèn també ja quan un juga habitualment a jocs de taula. No dic que s'especialitzi, però, clar, és com tot. T'agrada més un tipus de jocs que un altre. És a nosaltres som 35 socis, però a les nostres sessions venen gent que no són socis perquè són obertes a tothom. Vull dir que potser cada cap de setmana ens juntem 40 persones jugant allà entre divendres i diumenge, i n'hi ha per tots els gustos, no? N'hi ha els clàssics que sempre agraden, com el Carcassonne, i n'hi ha dels més moderns, com el Seti, que és un joc ja de jugon que agrada molt, també.
1: Isa Henry, de l'Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord, assegura que fa més de 5 anys que visita la Fira de la Primavera.
7: Nosaltres participem, com som Baix Llobregat Nord, participem de totes les fires que podem, a tots els municipis de Rodalies, des de Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Olesa, Esparreguera, Pallejà, i també venim aquí a Martorell, perquè la nostra idea sempre és donar assessorament i informació en salut mental a tothom.
1: Quin objectiu us marqueu en aquesta Fira de la Primavera?
7: Doncs donar informació i assessorament relacionat amb els trastorns mentals, la salut mental, donar informació a tota la població en general sobre la salut mental, fer una dinàmica també, a vegades ens agrada preguntar a la gent, no? Pues missatges, no? Què li diries a una persona que ho està passant malament? I fer pensar una mica la gent. A vegades també fem alguna mica de tallers d'emocions per als infants, fem una mica així de...
1: És a dir, coses per visibilització, no?
7: Sí, sí, sí. La idea és, nosaltres, la principal idea sempre és que tothom, la màxima gent possible, tingui l'accessibilitat de conèixer de primera mà, per professionals i per persones afectades i per sòcies, el que és conviure amb un problema de salut mental.
1: Yeah. Per la gent que no es conegui, no ha tingut l'oportunitat tampoc de passar-se per la paradeta i ens estigui sentint ara, quina feina feu vosaltres com a entitat?
7: Som una entitat que tenim ja 25 anys, tenim un munt de projectes. Hi ha projectes com és el gran projecte que és el Club Social Punt de Trobada, que la seu central és a Martorell, que són per persones amb diagnòstic en salut mental. És gratuït perquè està subvencionat per la Generalitat, i a persones que tenen, diguem, un diagnòstic ja en salut mental poden accedir totes les tardes de forma gratuïta a tallers i activitats. Després tenim l'associació, pues, si t'associes i et fas sòcia, tens diferents serveis com teràpies de grup de famílies, per exemple, amb una psicòloga i una treballadora social. Tenim la psicòloga que fa atenció individualitzada i de famílies. També tenim grups, pues, com el que fa la Maria, que són de persones en primera persona, que aquí no hi ha un professional, sinó que ells mateixos són els seus dinamitzadors que parlen i s'expliquen les seves problemàtiques. I després ens movem per tot el Baix Llobregat Nord, fent tot tipus de sensibilització, des de les escoles, els instituts, les ràdios. Estem fent ara un podcast, que és que hem començat un podcast i que anirà per totes les ràdios. Aquí, espero que aquí també a Sant Andreu ens ho vulgueu acollir, que estem fent les gravacions ara. No sé, i milions de coses més. Que no parem tot, sempre estem fent... si no estem fent una fira per informar, estem pues no sé, la setmana passada vam estar a un casal de gent gran parlant sobre com cuidar-se de la salut mental.
1: Bueno, ja veig que som molt actius. Per aquesta Fira de la Primavera, si voleu fer una crida que la gent s'acosti a la vostra paradeta i també per donar-vos a conèixer.
7: Sí, aquí qualsevol que vingui de manera desinteressada se li informa, se li explica els projectes que hi ha, no ho he explicat, hi ha projectes per a tota la població, qualsevol persona que estigui en un moment de malestar emocional, que vulgui estar en un moment per cuidar-se, tenim tallers des de ceràmica, hi ha una companyia de teatre que fan teatre, hi ha un taller de ioga que hi ha una trentena de persones.
1: També la dansa.
7: Fem dansa per cuidar-se. Ara, i ara a l'octubre estem... obrirem. La idea també és expandir-nos, val? Que si ara gairebé tots es fan a Martorell, però de poder obrir l'art de cuidar-te a més poblacions.
1: La jornada de dissabte ha iniciat així amb l'espai d'entitats ple de moviment i vida, amb més d'una desena de paradetes per tots els interessos.
8: És habitual a la Fira de la Primavera que la Colla Diables hi participi de forma activa, ja sigui amb una trobada de foc o una trobada de grups de percussió, que ha estat el cas de la Fira de la Primavera 2026. La trobada de grups de percussió ha omplert la Fira de la Primavera de ritme en el desè aniversari dels Ous de Drac. La música, el ritme i la cultura popular han estat els grans protagonistes d'aquest cap de setmana en el marc de la Fira de la Primavera, amb la celebració de la 8a trobada de grups de percussió, una edició especialment emotiva coincidint amb el desè aniversari dels Ous de Drac, la secció infantil i juvenil de la Colla de Diables. N'hem parlat amb Lara Bes, cap de músics dels Ous de Drac.
9: Jo crec que és una fita molt important perquè significa que la gent té ganes de fer percussió, té ganes de formar part de la cultura del poble, del teixit cultural, i cada generació doncs, omple el poble de música, de percussió, baix i alegria. És molt important per nosaltres.
8: Ara tens aquest càrrec dintre del grup d'Ous de Drac, però des de sempre has estat en aquest grup.
9: Sí, sí, des del principi, porto ja 10 anys i des del principi, el primer dia, i molt contenta de formar-hi part.
8: Per tant, ho has vist des del principi, has vist néixer aquest grup i déu-n'hi-do, no?, el que esteu fent i el que heu arribat a aconseguir, no?
9: Jo em sento molt orgullós als Ous de Drac perquè penso que fan coses molt impressionants i sense ells no es podria fer res, bàsicament.
8: Ah, hem vist gent molt engrescada, eh?
9: Totalment, totalment. Els nens s'ho passen superbé, la gent gaudeix molt de la percussió, dels ritmes, dels balls, de la disbauxa. És genial.
8: Ous de Drac, de quina edat a quina edat, més o menys?
9: Des dels 8 anys, més o menys, fins als 17, 16, 17, 18.
8: Formeu part de la Colla de Diables.
9: Exactament, sí.
8: Per tant, això també ajuda també a tenir més gent, no?
9: Sí, sí, està molt bé fer colla i així també ens unim amb les altres parts, les altres seccions de la colla i fem pinya.
8: Necessiteu gent o de moment esteu bé?
9: Sempre estem oberts a que la gent vingui i ens contacti i si no, doncs entra en llista d'espera i no passa res, però sempre estem oberts.
8: Ha de tenir algun requisit, saber música, no saber...
9: Tindre ganes de passar-s'ho bé, ballar, musicalitat i molt somriure.
8: Un missatge per aquest desè aniversari.
9: Doncs un dia impressionant, increïble i amb molt d'amor, me'l recordaré sempre.
8: I de cara al futur?
9: Doncs espero que això no acabi mai, que generacions vagin agafant l'antorxa i que segueixin.
8: I entre els membres dels Ous de Drac també hem pogut trobar a dos dels músics molt engrescats. Estem parlant de la Laia i l'Oriol.
10: Jo formo part dels Ous de Drac des que tinc 6 anys.
8: I què és el que més t'agrada de formar part dels Ous de Drac, del grup de percussió?
10: Doncs que això és com una família, ens portem tots superbé, ens animem i això és molt guai.
8: Dius que el teu instrument és el sordo.
10: Sí.
8: Com és aquest instrument?
10: Doncs diuen que pesa molt, però tampoc pesa tant, només que apulta bastant i es toca amb les mazes.
8: El teu instrument?
11: El meu instrument és la caixa.
8: Quant temps portes en el grup dels Ous de Drac?
11: Portaré uns 5 o 6 anys.
8: 5 o 6 anys?
11: Sí.
8: I què és el que més t'agrada, formar part dels Ous de Drac?
11: El que més m'agrada és l'ambient que formem tots nosaltres tocant i la colla i tot el treball que hi ha darrere per al final fer el que estem fent ara.
8: No només heu actuat aquí a Sant Andreu de la Barca, sinó també heu anat fora, no?
10: Sí.
8: On heu anat?
10: Hem anat a Mollet, també hem anat a Gavà...
11: A Barcelona també hem anat.
8: Més coses. Quan assageu vosaltres? Quant de temps dediqueu a l'assaig?
10: 2 hores, però entremig hi ha un descans de 15 minuts per poder berenar els diumenges a les 5.
8: O sigui, un dia a la setmana assageu?
10: Sí.
8: És suficient?
10: Sí, jo crec que sí.
8: I sabeu moltes cançons?
10: Sí, esclar que ja en sabem les cançons.
11: Bueno, tenim unes quantes, però ens les sabem prou bé.
8: Sí?
11: Sí.
8: Quanta gent formeu part dels Ous de Drac? Són uns quants, no?
10: 18-20.
8: 18-20. Normalment aquests 18-20 solen participar sempre en les activitats?
10: Sí. Sí.
8: I quin missatge donaríeu per aquest desè aniversari dels Ous de Drac?
11: Moltes felicitats, Ous de Drac, i que intentarem seguir fent el que estem fent.
10: Sí. I que esperem que més nens s'apuntin dels Ous de Drac i podem créixer més.
8: Bueno, quan vosaltres sigueu més grans ja formareu part de Valdracs, no?
11: Exacte.
8: Aquesta és la intenció, no?
11: aquesta és l'intenció, una altra cosa és que arribem.
8: Amb aquestes ganes segurament que sí que arribaran els membres dels Ous de Drac, que segurament més endavant formaran part del grup del Tabaldracs. Desè aniversari dels Ous de Drac en aquesta vuitena trobada de grups de percussió. Hem parlat amb el president de la Colla de Diables, Enrique González.
12: Bueno, molt contents, ha estat tot un èxit, afluència de gent i un espectacle molt maco.
8: És habitual ja en aquesta fira de la primavera anar combinant la festa del foc amb, també amb els grups de percussió?
12: Sí, ja fa temps que hem decidit anar intercalant foc i percussió per donar sortida a totes les seccions de la colla. I bueno, pensem també que és més maco.
8: Molts grups han vingut avui. Qui ha vingut?
12: Han vingut de molts llocs, de Badalona, del barri de Sant Antoni, de Mollet, de Molins, nou colles que hem fet una bona cercavila i un bon final a l'esplanada del mercat.
8: Molts grups de percussió i cadascú té el seu estil propi.
12: Bueno, sí, perquè hi ha grups més d'animació, grups més de diables, llavors és una cosa que és molta varietat.
8: A Sant Andreu Barca amb els Tabaldracs, però també amb els Ous de Drac, especial avui per aquest 10è aniversari.
12: Sí, sí, hem aprofitat aquesta trobada per celebrar els 10 anys dels Ous de Drac, que és la secció infantil i que és una secció que ens fa molta il·lusió perquè és la gent jove que ha de mantenir la colla viva.
8: Home, veiem uns joves engrescats, per tant, si tenim en compte que són els que després passaran al grup del Tabaldracs, el futur jo crec que està assegurat.
12: Sí, hi ha cantera, porten molta marxa i molta força i aguantaran molts anys.
8: Qui toca millor, els Tabaldracs o els Ous de Drac?
12: Uf, això és molt complicat. Si vull continuar sent president, millor no opinar d'això.
8: No només han participat els Ous de Drac o els Tabaldracs en aquesta trobada de grups de percussió, també han participat altres grups provenients de Molins de Rei o també de Pallejà.
13: Jo sóc Daniel Santos, de les timbales de Molins de Rei, del Camell.
8: Bé, què suposa avui participar en aquesta trobada de percussió aquí a Sant Andreu de la Barca?
13: Per nosaltres, doncs, que ens agrada visibilitzar-nos i donar-nos a conèixer amb altres colles i, com que som veïns, doncs, ens feia il·lusió que ens convidessin i ens ho passa molt bé.
8: És la primera vegada que veniu aquí a Sant Andreu de la Barca?
13: Crec que vam venir a la primera edició, però bueno, cap de nosaltres hi era.
8: Primera edició, bueno, aquesta és la vuitena, tampoc no es fa cada any, vull dir, ja portem ja unes quantes edicions. Què suposa també aquest contacte amb d'altres grups de percussió d'altres poblacions?
13: Doncs és enriquidor, perquè al final doncs, veus altres ritmes i hi ha algunes coses que t'emportes i que de cara als assajos estan pensades ja.
8: De fet, cada grup té la seva peculiaritat, no?
13: Sí, sí. Hi ha uns que tiren més cap a la tocada, alguns que són més percussió mixta i nosaltres no acabem de ser top a tocada i hi ha moltes qualitats, sí.
14: Hola, bones, em dic Joel Mendo i soc de Ruachamba.
8: Bé, Ruachamba ja és habitual amb aquesta trobada de grups de percussió de Sant Andreu de Barca, que suposa per a vosaltres participar un any més.
14: Bueno, al final, com a veïns, és una il·lusió, és ja tradició venir aquí i és que ens ho passem superbé.
8: Hi ha molta diferència entre els grups de percussió per al tipus de música que toqueu?
14: Bueno, suposo que depèn també del tipus de grup. Els Diables potser fan un tipus de música més tradicional, després estan les batucades, però més o menys tot és... Està guai, està bé.
8: El vostre què feu?
14: Més batucada, potser. Més de tot.
8: L'espai infantil de la Fira de Primavera va continuar dissabte amb les seves activitats a càrrec del maca Xavi Medina, a més d'altres activitats adreçades als nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. I a les 7 a la plaça Federico García Lorca va comptar amb l'acte Practica la Salut, esport per la gent gran. Més d'un centenar de persones hi van participar d'aquesta activitat. També important el vespreig amb el grup Chiquilla, amb música rock-pop espanyol dels 80, 90 i 2000. I a les 9, a la plaça Federico García Lorca, es va celebrar la gran final del concurs de rookies del ritme, amb la participació d'una dotzena d'artistes. I ja al vespre, a les 11, el concert de l'Último Tributo. L'Último Tributo ha actuat a la Fira de Primavera de Sant Andreu de la Barca. No és la primera ocasió que actua. 2013-2014 van actuar. Qui va estar present va ser el Javier González, que és el guitarrista del grup. No sé si recordes aquell 2013-2014, dues actuacions on teniu l'esplanada planíssima de gent.
15: Sí, la recordo perfectament perquè per nosaltres va ser un dia molt especial. Crec que de les primeres vegades que vam tenir tant públic i fins i tot vam fer, crec que vam ser portada de les nostres xarxes socials, durant molt temps la foto d'aquí del concert, de Sant Andreu.
8: Es feia tota l'esplanada planíssima, eh?
15: Sí, crec que ens van dir en aquell moment eren unes 8.000 persones i, bueno, sí, molt bon record, la veritat.
8: No, tercera vegada, eh, que veniu aquí.
15: Tercera i no última. Esperem estar més endavant, també.
8: Porteu ja molt de temps amb aquest tribut a l'Último de la Fila. Com va néixer aquest projecte?
15: Pues va néixer aproximadament uns 18 anys. Bueno, no hi havia bandes tribut a Espanya, com hi ha ara, pues, moltes bandes tribut. I, bueno, pues, em va córrer fer un tribut. Primer buscar algun cantant amb timbre de veu similar a Manolo García, que no era fàcil. I, bueno, pues, quan vam trobar un cantant, pues, vam arrencar i, bueno, pues, amb ganes d'intentar ser el màxim fidel possible i bueno, passant-s'ho bé, disfrutar l'escenari i intentar que el públic recordi també la seva etapa de juventesa.
8: Vam començar amb Luis Sánchez, no? Com va cantar?
15: Vam començar, bueno, de fet, als inicis de tot hi havia un altre cantant que vam estar un any aproximadament junts. I quan la banda ja començava una mica a rodar, ens va deixar per fer altres camins i llavors doncs, van trobar el Luis i, bueno, ja la història de la banda va ser gràcies a ell.
8: Ara tenim un nou cantant, que és el Javier Ginés. Bé, com et trobes amb aquesta banda, l'Último Tributo, i fent aquest homenatge també a l'Último de la Fila?
16: Pues sí, muy agradecido, sobre todo, ¿no? Yo he sido el último en aterrizar aquí en esta banda y la verdad es que me han acogido muy bien y estoy muy contento de estar con ellos, de trabajar con ellos, de vivir esta experiencia. Son grandes músicos y yo quería vivir esta experiencia, ¿no? Y al final, pues nada, agradecido, con mucho respeto a quien estoy sustituyendo, porque que en paz descanse Luis, pues nos dejó y bueno, hicieron un casting y aparecí yo y aquí estoy, y muy contento.
8: Piensa que todo veo de Manolo García, ¿eh?
16: Sí. Pues sí, desde hace muchos años que ese género, ese timbre de voz, pues me va como un traje a medida, ¿no? Y yo sabía que bueno, que tenía posibilidades de poder entrar en este grupo y así ha sido, ¿no?
8: Supongo que ya eras chaván seguidor del Último de la Fila, ¿no?
16: Sí, sí, claro. Yo el Último de la Fila, madre mía, lo sigo desde bien jovencito, ¿no? Sí que es verdad que el repertorio, muchas canciones no las conocía. Me conocía más de los últimos LPs de Manolo, en solitario. Pero bueno, ha sido muy gratificante y la verdad es que estoy viviendo una experiencia muy bonita.
8: Quan es fa un grup tribut, per exemple l'Último Tribut o l'Último de la Fila, quan feu les cançons, intenteu allò que sigui exacte a l'Última Fila o també intenteu aportar coses pròpies vostres?
15: Intentem ser el màxim fidels possibles, però també tenim el nostre propi segell i a vegades sí que hi ha aquest punt de personalitat nostra com a banda i com a músic que intentem donar-li aquest toc, però el 99% del que fem intentem ser el màxim fidel possible, sí.
8: José Gabriel Calderón, també membre de l'Último Tributo, bé, des de quan formes part de la banda?
17: Pues mira, yo en octubre de este año era 14 años que estoy con la banda. Y bueno, pues encantado de estar con ellos y espero que sean otros 140 años más, mínimo.
8: ¿Alguna canción especial?
17: ¿Alguna?
8: ¿Alguna canción especial?
17: ¿Canción especial? Sí. Hay muchas, de último en la fila muchas. No sabría decirte ahora una en concreto, hay muchas que me gustan. No me acostumbro, Las hojas que ríen, hay muchas canciones, muchas.
8: Suposo que ara també a l'Último Tributo encara més concerts, tenint en compte que l'Última Fila ha tornat a fer algun concert, no?
15: La veritat és que quan va anunciar la gira, en un principi vam pensar, bueno, a veure què passarà aquest any. De fet, hi ha llocs que volíem anar a tocar i que no estan programant concerts de tribut perquè la banda original està de gira. Però està sent una mica de sorpresa que estem continuant tenint tirada, acollida i fins i tot més de la que pensàvem que hi hauria estant la banda activa.
8: Això és bo, no?
15: Sí, nosaltres contents. Treball i gaire molt contents.
8: Aguantava el teu company, cançó especial per tu de l'Última de la Fila.
15: Cançó especial, hi ha moltes, però...
8: Ah, dos, va.
15: Bueno, jo em quedo amb Canta por mi, perquè ara té un significat molt especial per tota la banda, perquè quan la toquem, pues, ens en recordem del Luis. I sempre ha sigut un tema molt especial, però ara més. I potser també Mar Antigua, perquè també va ser una cançó especial pel Luis.
8: Per tu?
16: Llanto de pasión. Sí, me gustan muchas, pero... sí, la de Remando sobre el polvo me está gustando mucho también. Cuando ahora que la estamos ensayando y la estamos metiendo en el repertorio para las fiestas, me está gustando Remando sobre el polvo, Canta por mí, Como un burro. Es que hay tantas, Insurrección.
18: Sí. Ja, són cançons que el públic se les sap de memòria, no? I que les canta amb vosaltres. Abans d'acabar l'entrevista, algun fragment d'alguna cançó?
16: Algun, que me cante algo, sí.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I els cotxes van ser protagonistes el diumenge de la Fira de la Primavera amb la 8a edició de la trobada de vehicles clàssics organitzada per el Motoclub Sant Andreu. Com sempre, a la sortida van de l'escola JJ Ortiz a l'Avinguda Constitució. La 8a trobada de vehicles clàssics a motiu de la Fira de la Primavera han convertit l'Avinguda Constitució en un gran aparador d'història i també passió per al motor. 127 vehicles inscrits entre cotxes i motos clàssiques, una xifra que confirma el creixement constant d'aquest esdeveniment organitzat per al Motoclub, a més de diversos aficionats al món del motor de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb Lluís Oulego, també amb Jordi Jorba i amb Pep Soler.
2: Bueno, comença a ser clàssica i la veritat que aquest any supercontent, no?, per la quantitat de vehicles i la resposta que ha anat tenint.
1: Més d'un centenar de vehicles, entre cotxes, motos...
2: Sí, diu que estan sobre 127 i entre ells 40 i alguna cosa en motos.
1: Pep Soler, hi ha alguna explicació al perquè de l'èxit d'aquesta trobada de vehicles clàssics? I que cada any podem veure autèntiques joies.
3: Bueno, a la gent els agrada que ja sigui una clàssica ja de cada any, aquesta trobada. Després el que trau molta gent també és la ruta que fem, que és una ruta que et permet treure els cotxes i les motos una bona estona, no només és una ruta pel poble, sinó que sortim a les carreteres dels voltants, i després també la mítica samarreta, l'esmorzar, és una bona època, comença a fer calor i és una bona època per treure cotxes i motos.
1: Hi ha molt bona connexió entre la persona que té el cotxe i el cotxe, eh? Hi ha aquí una relació, podem dir que gairebé sentimental, no?
3: Sí, sí, hi ha 127 inscrits i hi ha 127 històries. Cadascú té el seu cotxe, la seva moto, i té la seva història personal, que si era d'un familiar, que si li va costar trobar-la, li va costar molt restaurar-la. Cada vehicle té la seva història personal.
1: Jordi Jorba, ja en aquestes històries personals, quina és la vostra?
4: Bueno, nosaltres ja fa anys que estem liats amb el tema del ferro i ens apassiona tot això. Clar, el fet d'estar al motoclub, tenim molta gent de dins del motoclub que té vehicles històrics o motos clàssiques, i això és el que en definitiva també ens va empènyer a engrescar-nos a fer aquesta trobada, no? Creiem que és una trobada que ofereix molt espectacle, espectacle pel propi propietari, perquè sap que està lluint aquella màquina que la té allà guardadeta a casa, que és com una joia, i espectacle pel públic en general, no?, que es desplaça per aquí a l'Avinguda Constitució, aprofitant que hi ha la Fira de Primavera, i això, clar, vulguis que no, doncs aporta moltíssim públic i fa que sigui un espectacle i una festa poder transitar per aquí i veure totes aquestes joies que tenim.
1: Joies que són més antigues, de l'any 1996-95?
4: 95 és la data topall que hem posat, sí, i si mal no recordo tenim una moto del 1939, una BMW, propietat també d'un ciutadà d'aquí, Sant Andreu de la Barca, i també tenim el vehicle més antic, un camionet també de l'any 1928.
1: Un Ford A-Track del 1928, per tant, impecable també en estat, eh?
4: Impecable, superconservat, a més amb bolquet i tot, vull dir, i que un bolquet que funciona amb l'hidràulic, o sigui que realment ve alguna joia que dona prestigi també a la prova.
1: Lluís, ara comentava el Jordi, no?, el fet de tant inscrits en aquesta trobada de vehicles i molta gent de Sant Andreu de la Barca. Suposo que des del motoclub heu anat buscant, i us heu trobat que hi ha gent que li agrada.
2: Avui és curiós perquè ha entrat un noi amb un cotxe, no?, que ens coneixien de vista i tal, i que diu que és la primera vegada que participava perquè sempre arribava tard. Bueno, aquest any hem tingut la sort que s'ha enterat i sí que n'hi ha més ferro del que ens pensem a Sant Andreu, no? I com diu el Pep, com que cada ferro és una història, doncs...
1: Ja fa uns anys, Lluís, vas comentar que aquesta trobada... Cada vegada hi havia més gent que potser algun dia arribaríeu fins a Martorell. De moment, l'Avinguda Constitució va estar en plena.
2: Bueno, tenim la sort de l'espai que tenim, que això també ens ajuda molt a l'hora de tenir inscrits, que la gent aquí, quan arriba, es troba amb espais, i com diu el Pep, no és un recorregut només per la ciutat, que això és el que menys li agrada al vehicle clàssic. Bueno, és recorregut, espai, almorzar, i hi ha una sèrie de coses, i que suposo que cada vegada, quan una història d'aquesta es veu que hi ha 8 anys d'història, pues, també s'acaba animant.
1: Bueno, us acosteu ja al 10è aniversari, eh?
3: Home, sí, el 10è i si cal el 20è. Vull dir, això que cada any ja és fixat.
1: Serem aquí, no?
3: Serem aquí, exacte, amb més participants i potser arribant a Martorell.
4: No, la veritat és que il·lusió per seguir fent aquest festival per nosaltres hi és, i per tant hem de continuar. Això és una història que hem arrencat i no la podem deixar caure.
1: Una història que ha de continuar, la trobada de vehicles clàssics. Com comentava Jordi Jorba, 127 vehicles i 127 històries. Hem conegut també la història del vehicle més antic, un cotxe, un Ford A de l'any 1928. Hem parlat amb el seu propietari, en Jordi Riera.
5: Bueno, és un motor 4 cilindros de 3.200 centímetres cúbics, dona una potència màxima de 40 cavalls. És un camión que havia estat arreglat per anar a les graveres a treure grava del riu, i a l'època del carbó, doncs, també pujava a les carboneres, carregat fins al monyo de carbó i cap al port, i bueno, feia aquestes tasques, i el vaig recuperar d'un desguàs d'Hospitalet. Un amic meu d'Hospitalet el va restaurar i jo vaig anar-ho mantenint, i bueno, fins ara l'hem anat. Vaig tardar 10 o 12 anys a poder-lo restaurar, i bueno, i ara a gaudir d'ell.
1: A gaudir i ensenyar aquest cotxe, clar, un cotxe del 1928 i que encara avui en dia funcioni i que està impecable.
5: Sí, això pues, vol dir alguna cosa a favor nostre, d'ell, que és el mereixedor, i nosaltres, pues, que ens ha agradat treballar-hi i restaurar-lo, mantenir-lo net, en funcionament. Aquesta setmana hem passat 2 dies al seu cuidado perquè avui pogués anar bé, i totes aquestes coses. Que...
1: Normalment participa en aquest tipus de trobada?
5: Sí, no massa, però pertany a un club de Lleida. Organitzem sortides més... Aquí és més estàtic. Estàs aquí en plan ensenyant els cotxes, fem una petita volta i llavors tornem, no? Pues jo normalment vaig en sortides més llargues, aprofitem a fer una visita cultural i una visita gastronòmica també, perquè això alegra l'enteniment de les persones, i així anem passant alguns caps de setmana.
1: Compartir experiència amb d'altres persones que també són apassionades i enamorades dels vehicles clàssics, no?
5: Sí, sí. És tal l'afició que fins ara que ja estic jubilat, que tinc més temps, fins i tot he fet poesies de vehicles. I sí.
1: Aquest vehicle, quina poesia l'he dedicat?
5: Aquest encara no l'hi he fet, però l'he fet no fa gaire amb un dos cavalls, i ahir vaig acabar-ne una del Seat 600.
1: Tant el poeta dels vehicles clàssics, no?
5: Bueno, no. Un escriu els pensaments i els sentiments, i procures acabar-lo amb unes lletres més o menys consonants.
1: No sé si el seu cotxe, el seu vehicle, li ha posat un nom.
5: El Fortillo. Però amb to carinyós, sempre li parlem amb to carinyós, i ja, per exemple, ahir quan el vaig anar a engegar, i va, que anirem de passeig.
1: I n'ha fet cas, i ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca.
5: I aquest dematí... I bueno, avui porta't bé, i ja està. És que amb els vehicles hi tens que parlar. I aquest, que és tot manual, perquè mira, aquesta palanca és l'avanç. Aquest és l'accelerador de mà.
1: Aire condicionat no té, el cotxe?
5: Sí, aquest, el vidre, obres el vidre endavant i entra tot l'aire.
1: Del cotxe més clàssic a la moto més clàssica, més antiga, una BMW R5 de l'any 1935. El seu propietari, Josep Maria Gasull, ha explicat la història de la seva moto.
6: Bueno, pues es una herencia familiar que la vas conservar y al final, pues mira, l'he pogut arreglar y funciona al día.
1: Quina història hi ha darrere d'aquesta moto? Cada vehicle clàssic té una història darrere.
6: Sí, aquesta moto té molta història perquè està importada de Sant Sebastián, que els alemanys abans de la Guerra Mundial van passar vehicles per la frontera del País Basc, i és una moto de proves que va fer Hitler per la Guerra Civil Espanyola.
1: El manteniment d'aquesta moto?
6: Zero. Oli i res més.
1: Què suposa per tu participar en una trobada d'aquest tipus?
6: Bé, molt maco, molt bé. Molt maco, i mira, que disfruta la gent i a gaudir el dia.
1: La trobada de vehicles clàssics, una activitat organitzada per al Motoclub i que compta ja amb una trajectòria important. 8 edicions, l'any 2027, la 9a edició. El diumenge de la Fira Primavera va comptar amb una nova activitat, una cercavila de cultura popular molt especial, amb els gegants Nissos, la Molassa de Salou, els capgrossos de Sitges i els gegantons El Dimoni i l'Àngel de Montordès, que van omplir de música, dansa i humor i tradició popular catalana per als carrers de la Fira de la Primavera. També els gegants de Sant Andreu de la Barca, des de l'agrupació cultural Aigüestoses, també van ser protagonistes el diumenge. De fet, van poder mostrar i ensenyar com es porten els gegants.
7: L'agrupació cultural d'Aigüestoses ha traslladat aquest cap de setmana els assajos dels seus gegants i gegantons a l'esplanada del Mercat Municipal amb l'objectiu d'apropar la cultura popular al carrer i despertar interès dels més joves. Durant la jornada, els assistents han pogut veure ballar l'Andreu, la Quimeta, la Bruixilda, l'Ètnia i el Cagacalces, cinc de les figures més representatives de l'entitat. A més de seguir els assajos, infants i joves també han tingut l'oportunitat de posar-se sota els gegants i provar com es fan ballar en una iniciativa pensada per fomentar el relleu generacional dins de la colla. Fernando Calamonte, membre de l'agrupació, en dona més detalls.
8: Doncs avui intentarem donar visibilitat al poble de la nostra agrupació, que vegin els gegants, que la gent s'apropi i que intentin doncs, provar-los. Farem algun assaig aquí per veure els balls que tenim nosaltres, també per poder fer assajos nosaltres, però sobretot perquè la canalla i els pares i les mares vinguin i puguin provar els gegants grans i els gegantons.
7: En què consisteix un assaig per a algú que no sigui del món de gegants?
8: Doncs l'assaig consisteix bàsicament en doncs, tindre els gegants aquí fora i nosaltres assajar balls concrets, com pot ser el ball de l'Andreu i la Quimeta o com poden ser d'altres balls de gegantons que són perifèrics al ball principal, etc.
7: Quants balls teniu? Quin és el més famós?
8: Bueno, el nostre, normalment cada colla té el seu propi ball, té la seva pròpia composició i nosaltres tenim també una, que és el ball de l'Andreu i la Quimeta. És un balset.
7: En què consisteix? Ballen els dos junts?
8: Ballen l'Andreu i la Quimeta i tenen una sèrie de passos marcats, una sèrie de moviments marcats i sempre han de continuar sent fidels doncs, a això, a la coreografia que es va dissenyar.
7: Imagino que assageu perquè deu ser el ballar amb els gegants no deu ser una cosa fàcil. Explica'ns una miqueta per la gent que no té ni idea de muntar un gegant, quines dificultats representa, com funciona, quines habilitats necessites per fer ballar un gegant.
8: Bueno, per fer ballar un gegant, realment habilitats no, l'únic que necessites és tindre doncs, una alçada mínima perquè el cavallet doncs, el puguis agafar bé i encabat doncs, una mica de traça per poder agafar l'equilibri de la figura. Una vegada tu tens equilibrada la figura és com si portessis un barret. Bé, bàsicament no necessites cap habilitat en concret, l'únic tindre una alçada determinada per poder agafar el cavallet de la figura. Una vegada tu el cavallet el tens amb una alçada mínima per no entreposar amb el terra, doncs l'únic que has de tindre una mica d'habilitat o d'experiència portant la figura i trobant el punt d'equilibri. Una vegada la figura està equilibrada, la figura és com si portessis un barret. Sí que pesa una mica més que un barret, però no excessivament. Per exemple, l'Andreu pesa 45 quilos.
7: Déu-n'hi-do, eh?
8: Sí, són 45 quilos. L'únic que els té molt amunt. Llavors, balanceja una mica, però una vegada tens tu la figura controlada, ja està.
7: Veiem que teniu l'Andreu, la Quimeta, la Bruixilda, també teniu... no com recordo com es diu aquesta figura?
8: Ètnia.
7: L'Ètnia? Però també ens pots explicar una miqueta aquests gegants, en què consisteixen, per què representen cada un d'ells?
8: Sí, i tant. Mira, l'Andreu representa un barquer que fa una mica... és representació una mica de lo que era en el seu dia la barca que creuava el riu Llobregat per passar la gent i els ramats d'un costat de del riu a l'altre per comunicar amb Castellbisbal de la Barca, amb Castellbisbal, amb Sant Andreu de la Barca, etc. La Quimeta és una bogadera i és una bogadera del poble que la història doncs, ens diu que anava a rentar la roba aquí a la plaça Font de la Roda amb d'altres bugaderes i bueno, la història diu que tots dos eren parella. Val? La Bruixilda diguem-ne que ve a representar una mica el que seria la llegenda de la bruixa del senyor Arnau, que té molt de recorregut aquí al poble. El Cagacalces és el dimoni que se l'encén als ulls i raja aigua. No és aquest. Aquest és el cap gros. Encara tenim una altra figura que avui no l'hem pogut portar, però que és també un gegantó com la Bruixilda, una mica més alt, i és un manotes també, igual que ella. I, bueno, el Cagacalces va ser una figura que va ser dissenyada per un membre de l'agrupació i des de llavors doncs, ens acompanya. I l'ètnia és una figura doncs, intercultural, perquè porta un vestit de Colòmbia, però la seva fisonomia és africana, vull dir, és una mena de símbol d'integració doncs, dintre de la nostra agrupació.
7: Molt bé, ara que sabem que tots els gegants que els que teniu aquí, la gent que vulgui conèixer una miqueta més sobre l'agrupació i sobre els gegants, què poden fer? Poden acostar-se aquí i quines activitats li oferiu fer amb els gegants?
8: Doncs avui podran provar les figures, podran veure doncs, si els escau aquest tipus d'activitat. Nosaltres els explicarem que no necessiten molt de temps per dedicar-nos, per dedicar aquí a aquesta activitat. Diguem-ne que nosaltres, la nostra intenció és tindre molta gent a dintre de l'agrupació perquè amb una mica de temps de molta gent doncs puguem omplir els forats de totes les activitats que fem, que al cap de l'any seran unes 7 o 8 sortides, però no s'ha de vindre totes.
7: Quina és la pròxima sortida?
8: Doncs la propera sortida, si no estic equivocat, anem a... Ahir vam estar a Vaquerisses i la propera ja és cap al juliol, ara no sabria dir-te de memòria, però...
7: Hi ha una pròxima, no?
8: Sí, ara comença...
7: La festa major,
8: sí,
7: no?
8: Tota l'època de festes majors i totes les sortides que hi hauran.
7: Uh-huh. Bueno, per acabar, per què és important per l'Agrupació Cultural d'Aigüestoses participar a la Fira de la Primavera? Què representa per vosaltres un any més estar aquí presents?
8: Doncs per nosaltres és una manera de portar una mica la visibilitat de que els gegants són d'aquí del poble, són figures que representen la nostra ciutat, i allà on anem amb ells doncs, és el que fem, mostrar una mica i donar a conèixer la nostra ciutat a la resta de pobles i ciutats que hi ha a Catalunya.
7: Per acabar, si vols fer una crida que la gent s'acosti i sobretot una crida que la gent s'associï a vosaltres, que participi i que creixi encara més l'agrupació.
8: Bueno, jo animaria a tothom, sobretot a les famílies que tenen fills, i no cal ni que tinguis fills, vull dir, tothom del poble, sense mirar ni les seves els seus orígens, ni la seva llengua, ni la seva cultura, vull dir, ni la seva vessant política, vull dir, és que aquí no hi ha res de tot això, aquí només hi ha cultura. Jo els animaria als que vulguin fer una activitat diferent, una activitat arrelada a Catalunya des de fa molts anys, doncs que vinguin. Aquí es trobaran amb una família d'amics, amb un grup d'amics que sempre intentem fer passar-ho bé. Sempre intentem passar-ho bé fent una activitat cultural que, a més, dona una mica de ressò del nostre poble arreu.
7: Teniu orgull, Sant Andreuenc?
8: Sí, per suposat. Nosaltres, els nostres gegants són els més macos que hi ha a tota la comarca del Baix Llobregat, i no només dit per nosaltres, sinó moltes colles ho reconeixen, que aquestes figures són unes de les més maques que hi ha a tota Catalunya.
7: L'agrupació cultural Aigüestoses valora molt positiu la resposta del públic i confia en que aquesta experiència animi nous portadors i portadores a sumar-se a les activitats de l'entitat.
1: Des de la carpa institucional també es van realitzar diumenge diferents activitats organitzades per l'ACSAP, l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca. L'àrea infantil també amb contacontes. I també es va realitzar el tradicional sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial Sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabituació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos. La regidora de Salut Pública Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas

0: curs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «Amb flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Per què en el cartell heu posat una cigarreta, un vaper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, eh, l'eslògan?
1: Doncs...
0: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
1: Paula.
0: Paula, explica'ns.
1: Doncs volíem representar que independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
2: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que... Encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
0: Molt contentes pel premi, suposo, no?
2: Sí.
1: Sí, ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
0: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine, vine. Bé, suposo que molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
3: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i... Estic molt orgullosa que hagin guanyat.
0: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
4: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I als instituts també de Sant Andreu que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que a lo millor estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors, he guanyat doncs, qualitat de vida, i he guanyat també aquests diners, que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat

0: tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
1: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabituació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
2: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí aquest acte estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant, i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots i especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
1: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
3: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que van detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir, doncs, fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació, doncs, de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè, i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també, doncs, haver pogut ajudar a persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut, doncs, han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, doncs tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys a mira de futur, perquè els temps canvien i avui en dia, doncs, potser el tabac no, però els vapers, els vapers, què passa amb això? Doncs són... Pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vapor també és molt perjudicial. pensem, a la gent, no, això no perjudica. Sí, s'està incidint, i tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia, un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar el vostre temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè, com diu la Jessica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
1: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac a motiu de la Fira de la Primavera. Sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastià, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema "En flow, sense flow, afecten igual", un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026. Si abans parlàvem dels diables de Sant Andreu de la Barca, els castellers de la Droc també han estat protagonistes amb una diada castellera que s'ha celebrat a la plaça Federico García Lorca, conjuntament amb les colles castelleres de Sant Feliu de Llobregat i Castellar del Vallès.
4: Els castellers de la Droga han reclamat un espai per l'entitat després de 10 anys sense local propi i ho han fet desplegant una pancarta durant la diada castellera d'aquest diumenge a la Fira de la Primavera. Parlem amb Marina de la Torre, cap de colla dels castellers de la Droga, que explica que enguany celebren 10 anys.
5: Doncs la diada d'avui és la nostra diada d'aniversari. Aquest any fem 10 anys com a colla castellera. Les colles que vindran seran Sant Feliu i Castellà. I plantegem una diada en tres rondes, més piles d'entrada i de sortida, i els castells que farem, ara us ho veureu.
4: Quins castells fareu? Ens pots explicar una miqueta?
5: Doncs avui començarem amb dos piles simultanis de quatre. A primera ronda plantegem el 4 de 6, després el 3 de 6 amb agulla, i per acabar amb un 3 de 6 i els piles de sortida.
4: Per què és important seguir amb la tradició de castells a Catalunya, que és una tradició catalana, i a més veig que hi ha molta gent jove, que aquí a Sant Andreu de la Barca hi hagi gent jove implicada en una cultura catalana.
5: Doncs és de les poques associacions, et diria, on pots juntar gent de totes les edats, de tots els gustos, de diferents cultures, i aquesta unió i aquesta força conjunta fa una feina xulíssima i un projecte molt, molt bonic que pots compartir amb tothom. Llavors jo crec que és d'aquestes poques activitats que pots fer pràcticament gratuïta i en un conjunt de gent molt, molt maca. Es fa una família molt xula.
4: Què representa per vosaltres fer 10 anys? És una fita bastant important, 10 anys de castells a Sant Andreu de la Barca, i que la tradició segueixi viva.
5: Total. Doncs per nosaltres poder arribar fins avui després de 10 anys de trajectòria ens fa moltíssima il·lusió i ho portem amb molt d'orgull. Sí que a nivell del món casteller som una colla molt jove, diguem, però bueno, sí que és cert que a zona no tradicional com estem, sobretot al Baix Llobregat, costa molt mantenir una tradició castellera i seguir amb la cultura catalana. Llavors, després de molts esforços i molt tirar endavant, doncs aquí estem, 10 anys després.
4: Quins objectius us marqueu de cara a aquest pròxim any? Heu fet ja 10 anys, però potser us heu marcat algun objectiu de ser més gent, aixecar castells més importants?
5: Doncs després del fi de temporada de l'any passat, on vam poder fer el nostre primer castell de 7, la idea és poder, sobretot, mantenir el nivell i, evidentment, sempre pensem en créixer, en portar més gent, que sempre ens fa falta, i sobretot jo diria que descarregar el 3 de 7, que és l'espineta que ens va quedar l'any passat, i poder seguir créixer i celebrar amb tota la colla.
4: Perquè el 3 de 7 és el castell més complicat que podeu arribar a aixecar?
5: Exacte, és el castell més difícil que hem fet, de moment l'hem carregat, després del 4 de 7 descarregat, que és el segon castell més difícil que hem fet fins ara, i intentar mantenir una miqueta la trajectòria i poder sumar els castells de 7.
4: Per què aneu d'aquests colors? Es pots explicar per la gent que no tingui ni idea?
5: Doncs la colla de la Droc està fundada per dos pobles castellers, seria Sant Andreu de la Barca i Paella. La colla antiga de Sant Andreu de la Barca anava de negre, per això el color negre de la nostra camisa, i la colla que s'estava intentant formar, el projecte de colla de Paella, era de color lila. Llavors, aquesta unió entre dos pobles van fer aquesta camisa tan, tan curiosa.
4: L'acte ha comptat amb la participació també de dues colles convidades, els Magenta, de Sant Feliu de Llobregat, i els Capgirats, de Castellar del Vallès. Jan Bermúdez, dels Magenta, explica com el millor castell que ha aixecat la seva colla va ser a Sant Andreu de la Barca l'any 2004, un 4 de 7 amb agulla.
6: Crec que hem vingut diverses vegades, jo tinc memòria de pràcticament cada temporada venir amb els companys de la Droc, o sigui que venim, crec que venim bastant.
4: Què fareu avui? Explica'ns una miqueta, en resum.
6: Bueno, doncs avui, segons ens han informat els companys de la Droc, començarem amb un petit cercavila d'aquí a l'Esplanada fins a la plaça d'aquí al davant. Començarem amb pilars, que totes les diades comencen amb uns pilars, i després van tres rondes en què cada colla fa un castell. Ens anem alternant. Normalment comencen els anfitrions, després una altra colla, després una altra, i així fins a tres rondes. I acabem amb els pilars, i fins aquí la diada.
4: Vosaltres quins castells presentareu avui?
6: Avui, si no m'equivoco, portem la torre de 6, és a dir, 2 de 6, el 4 de 6 amb agulla al mig, ho estan xivant per aquí darrere, i el 4, que és el mateix, però sense l'agulla al mig. I farem el pilar de 5 al final de tot, que és important també.
4: Vosaltres sou una colla que ja grandeta, no? M'imagino, des del 96 que aneu fent castells. Quin és el castell més complicat que podeu arribar a fer?
6: Doncs et diria que aquesta temporada que estem ara és una de les millors temporades que jo recordo, perquè estem, diguéssim, passar de castells de 6 a castells de 7 pisos és una mica més complicat, i aquest any ens estan anant molt bé, hem descarregat el 4-7 3 vegades. Avui sí que és veritat que no portem castells de 7, perquè a vegades els números doncs, no donen. Però bé, aquesta, jo diria que aquesta temporada és una de les millors, amb el 4 de 7, el 3 de 7 a 7 ja el tenim també ja a tocar. Per tant, jo diria, el nostre millor castell, si no m'equivoco, de la història, si no m'equivoco, va ser aquí, fixa't el que et dic, el 2004,
4: Déu-n'hi-do.
6: I va ser un 4 de 7 amb agulla.
4: Quines necessitats necessitaríeu, mai millor dit, per aixecar el castell un altre cop?
6: Home, doncs sempre mans. Vull dir, al final una colla castellera, la porta sempre està oberta. I el que fa falta doncs, és això, mans, assaig, i també una mica que ens ho han de creure. Hem de creure que podem fer-ho i ho demostrem als assajos i a les diades. O sigui que això és el que més... Confiança, diria, que fa falta, més enllà de mans.
4: Què representa per vosaltres participar en aquesta nova edició de la Fira de la Primavera?
6: Bé, per nosaltres està bé perquè la Droc és una colla amiga que sempre ens ha convidat i sempre els convidem. Vull dir, crec que som bastant amics en aquest sentit i sempre ens sentim acollits. Per tant, sempre és un plaer venir aquí a Andreu.
4: Què representa per vosaltres els castells, la tradició dels castells, que és una tradició molt arrelada a Catalunya i que encara segueixi estant viva i amb molta gent jove, com veig?
6: Doncs bé, sobretot és comunitat, no? És el fet de que conflueix molta gent de moltes edats diferents, no? Des de nens, joves, adults, gent més gran, i que realment tothom és amic de tothom, et pots anar a fer un veure amb qualsevol, de qualsevol edat, i és sobretot aquesta comunitat i aquest fer, sobretot, també conservar la tradició, no? Que també és important, però sobretot és el fet de formar part d'una família, d'una gran família, que això és molt guai.
4: Joan Mas, cap de colla dels Capgirats, explica que és el primer cop que venen a la ciutat.
7: Bueno, la colla va néixer fa 12 anys, normalment les colles solen néixer de altres decisions de colles veïnes. L'altre va ser una colla totalment de zero, de nova. Ens vam formar una mica al revés de com es munten les colles normals, i ja va haver-hi un membre de la colla, som com els Capgirats, no? Que sempre ho fem tot al revés del resta de les colles. I va quedar el nom aquest de Capgirats.
4: Sí. Els Capgirats és la primera vegada que visiten Sant Andreu de la Barca?
7: Diria que sí, no vull posar la mà a foc, però sí, amb Castellers de la Barca hem actuat amb altres poblacions, però aquí a Sant Andreu de la Barca crec que és el primer cop que actuem. Sí,
4: què representa per vosaltres participar en aquesta nova edició de la Fira de la Primavera?
7: Bueno, estem orgullosos, que amb Castellers de la Barca som una colla d'un nivell similar, doncs, bueno, sempre amb les colles d'aquest nivell ens ajudem, ens agrada molt poder-nos ajudar, no?, també, entre nosaltres, i és un plaer, doncs, estar, a més, un dia tan esplèndid com avui, no?, tan solejat, amb ambient a plaça, que al final amb els castellers el que volem és que vingui gent a veure, i molt agraïts, i que ens hagin convidat.
4: Ens pots fer un petit resum en què consistirà aquesta diada castellera? Què fareu? Quin paper tindreu? Sí. Com anirà?
7: Bueno, en aquesta actuació hem plantejat tres castells, que de fet és el primer cop que actuem fora de casa que podem portar tres castells a plaça. Aquesta temporada ens està costant portar a arrossegar gent, i bueno, pues, tenim plantejat sortir amb un pilar de quadre d'entrada, llavors fem tres rondes, farem el 3 de 6 amb agulla, 4 de 6 i el 3 de 6, i acabarem amb un pilar de 4 aixecat per sota, que és bastant espectacular de veure també.
8: Per qui no tingui ni idea de castells, quin és el castell més complicat que podeu arribar a aixecar si tinguéssiu mans?
7: Sí. Bueno, ara mateix els nostres castells límits està amb la Torre de Sis, que és un castell que és molt fràgil, ja l'hem fet alguna vegada aquesta temporada. Llavors el 3 de 7 és el nostre castell límit també. Estem treballant per portar el 3 de 6 per sota, és un castell que és un 3 de 6 però que posem el pom i la comencem a aixecar des de sota, i el Pilar de 5, són una mica els castells límits nostres d'aquesta temporada.
8: Vosaltres aneu